0: Cuenta Jordi Fàbrega.
1: Estamos hablando de más de 83.000 millones de euros exportados desde España solo el año pasado en servicios digitales, que son en gran parte los responsables de que ahora mismo las exportaciones de servicios no turísticos superen a las turísticas. Pero sigue habiendo margen para crecer, explica Ángel García Jiménez, economista del IBIE.
2: Solo el 1,8% de las exportaciones mundiales de servicios digitales tuvieron España como origen. Se trata de una cuota similar al peso de España en el PIB mundial, pero muy alejada de la cuota que presentan los países que lideran la exportación de servicios digitales.
1: Este economista pide cambios normativos para facilitar que las exportaciones de servicios digitales sigan creciendo.
0: Gracias, Jordi. Nos queda la información del deporte, Paco.
3: Cadena SER. Servicios informativos.
4: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
5: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
6: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
7: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
6: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
8: Amb un Barça Racing la història continua.
6: El Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
8: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
9: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
6: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
8: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Què t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
12: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Santi Ovalle. Esports i filigranes, fins a les dues, a SER Catalunya.

0: 16 i 6 del matí, bona diada de Catalunya
1: sí,
0: a tothom.
1: Visca.
0: Home, Pau!
1: Què passa? Visca Catalunya!
0: Com estàs?
1: Bon dia,
0: ui,
1: Catalunya!
0: Que solemne, tot això.
1: Feliç diada!
0: Feliç, sí.
1: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores, perquè si no ens podem fotre en un merder, perquè molt a la Val l'hagué preses, perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagué hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola. I sortiria tots els documentals amb la música de l'Alice en el País de les Meravelles.
0: Sí.
1: Per tant, primer de tot, demanar disculpes per haver guanyat un Mundial. Sóc un bon futbolista. Què voleu que faci? Quin remei? Catalans, us adreço aquestes paraules per recordar-vos que avui és un dia molt important, perquè només queda un mes i un dia pel Dia de la Hispanitat. No, perdó. Que és broma, home.
0: T'ha tocat de prop, això, el Mundial,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Però vull dir que és un dia molt important, gaudiu-lo perquè cauen divendres i així Catalunya us pot brindar un cap de setmana llarg per la costa catalana.
0: Això sempre.
1: Crec que és un dia que podríem fer una gigafoto seguint el camí de ronda,
0: sí,
1: per exemple.
0: Ple de cotxes.
1: I segon, és important perquè per fi els catalans i culers podem celebrar un 11-S sense en Torres. Segon... Tercer, d'aquesta manera també les criatures acaben de començar el col·le i ja poden tenir el seu primer cap de setmana, 3 dies només començar. I jo, que amb prou feines acabo de fer la CL, puc valorar-ho. Ara bé, si jo alguna cosa he de fer... És...

0: L'FP de fusta, moble i suro.
1: Això, no els orígens ser, són importants.
0: No perquè vulgui ser fuster, sinó perquè en el món del futbol està tan ple de taps de suro que de jugadors que semblen mobles i de gent que té poca fusta al cap, que ja sabeu, millor està preparat. Visca Catalunya!
2: Lliure.
0: I ja diré lliure quan em pugui retirar de la suro.

0: I 8 del migdia. Ivan San Antonio, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bona diada.
1: Bona diada. Visca Catalunya.
0: Vols escoltar La Porta?
1: Sí, esclar, sempre.
0: Doncs som-hi. Anem a escoltar el president del Barça, que ha parlat avui a l'ofrena floral a Rafael de Casanovas.
2: I, bueno, primer, bona diada a tots. Eh?
3: Bona diada.
2: Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de... S'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club. Va ser
4: el Gavín con 19 años diciendo si no se corre, no se gana. Increíble.
2: Me refería un poco a esto también, ¿no? Porque tiene una... Tiene una madurez para la edad que tiene Lamín, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con el compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
5: ¿Usted se esperaba este inicio?
6: La Champions, ¿no? Con este nivel.
2: Sí, claro que me lo esperaba, porque tenemos configurado una plantilla muy competitiva que está pues muy... muy compensada y además lo que sí que hemos hecho y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco y todo su equipo ha sido el que todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
7: Sí, ya hay ilusión por la Champions,
2: sí. Sí,
7: con la final en Madrid.
2: Especial ilusión
7: encima la final en Madrid, ¿eh?
2: Tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
0: Gracias. Aquestes són les paraules del president del Barça avui, mentre feia aquesta ofrena floral característica típica de la Diada Nacional de Catalunya. A l'ofrena ha estat l'Asier Chaves. Asier, bon dia. No et sento, Asier. Què tal? Bon dia.
8: Hola, Santi, ara.
0: Ara sí. Bon dia, com ha anat l'ofrena?
8: Doncs molt bé. El Barça ha estat representat amb una delegació àmplia, encapçalada pel president Laporta, amb els vicepresidents Rafa Juste i Helena Fort, que han estat els principals representants institucionals del club. Per la part esportiva hi ha anat Fermín López, també Patri Jarro, acompanyada de Pere Romeu, i representants de totes les seccions professionals, com Audi Norris, Didac Plana o Ignacio Labart, a més de representants del futbol formatiu, alguns jugadors del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans. Tots plegats han disposat l'ofrena floral del Barça als peus del monument, just després de cantar els segadors, i aquí ha arribat una de les imatges del matí, perquè un Laporta entregadíssim ha acabat l'himne cridant a ple pulmó «Visca el Barça i visca Catalunya». Després de dipositar l'ofrena, Laporta ha reivindicat també les arrels catalanes del club, el seu compromís amb la llengua, la cultura, les llibertats de Catalunya, per tant, una representació molt transversal del Barça, des de la Junta fins als esportistes, i deixa'm dir-te, Santi, que també ha fet la seva ofrena a l'Espanyol, encapçalat per Alan Peix i per Joan Capdevila, amb Javi Puado com a representant esportiu, i la penya amb el president Juan Morales al capdavant, acompanyat, entre d'altres, del director esportiu Jordi Martí.
0: Les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Barça amb Fermín com a representant i van de la plantilla a la Diada, a mi no em sorprèn perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
1: Sí, bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent i viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba, i en aquest cas, havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla, i el parla molt bé, i tenint, sobretot, jo crec que també és molt important, una família que
0: humil,
1: que, no és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, simplement que no... O sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia, però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
0: Bueno, jo diria que la majoria.
1: No sé si la majoria, no ho sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. Mm-hmm. O sigui, sí. Sembla excepcional,
0: sí.
1: Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí i que parla el català i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit i que s'identifica amb el país que l'ha acollit i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
0: La normalitat. Són les... queda un minut per... Bueno, menys d'un minut, 15 segons, per un quart d'una del migdia. Ara parlem del Barça i parlem d'una frase que t'he llegit avui a l'Esport, ara la reproduiré, m'ha semblat magnífica. Però abans repassem la resta de l'actualitat i el que ens ha deixat, el que ens deixa al matí a nivell informatiu.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: I avui ho fem amb Pau Cobercí.
5: Sí, hola.
0: Pau.
5: Faig els títols, jo els títols.
0: Jo faig els títols i tu els llegeixes.
5: Home. Sí, home. Puig més de feina.
0: Bueno, clar, però és així.
5: Bueno, va.
0: Aquesta nit s'obre la cinquena jornada de Lliga al Sánchez-Pizjuán.
5: El Sevilla rep el València a les 9 del vespre amb els andalusos setens amb 7 punts. El València arriba a Cué, encara que sense cap victòria. Un punt de 12, només un gol marcat i 9 d'encaixats, eh, de Rodri?
0: Avui coneixerem el segon finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
5: Primer a dos quarts de set s'enfrontaran el Girona i la Penya, ja sense res en joc. I ja a les 9 el Barça i Quizanàs Manresa, que és Quizanàs Manresa és l'equip, diguéssim, sí. Sencer, que ja no és Baxi. Ja no és Baxi. Buscaran a Tarragona classificar-se per la final després que els blaugrana superessin a l'Andorra per 88-84. Són molts gols, això. Carai, esgota, no? Vull dir, el guanyador s'enfrontarà diumenge a l'Ilerna Lleida, que ja té assegurada la plaça a la final després de guanyar ahir el Girona.
0: És la teva competició preferida de Lliga Catalana de Bàsquet?
5: Sí, està bé, tant de bo.
0: Molt bé.
5: A més a més, hi ha molts gols, està bé.
0: En tenis aquesta nit es decideixen els dos finalistes masculins del US Open.
5: A les Alexander Zverev, aquí algú m'ha escrit.
0: No,
5: algú
0: Pau,
5: ha escrit
0: Alexander Zverev.
5: No. A les, tal, ningú ha posat l'hora, Alexander Zverev s'enfronta a Karen Khachanov. I a la una de la matinada, duel nord-americà entre Frances Tiafoe i Ben Shelton.
0: Ai, aquesta. La Fórmula 1 estrena avui nou circuit a Madrid.
5: No, sí, ja ens ho coneixem, això. Connectem amb Francesc Rosés.
9: Primer dia d'activitat a Madrid, el nou circuit de 5 quilòmetres i 416 metres i 22 revolts.
0: Mirolles.
9: 22 possibles mirolles. Primer, lliures a dos quarts de dues, i segon, lliures a les 5. Madrid torna a acollir un gran premi de Fórmula 1 més de 40 anys després. De l'última cursa, el Jarama.
0: I Francesc, a la Vuelta, després de la contrarrellotge, avui torna a la muntanya i torna a la batalla per la General.
5: Enric Mas continua
0: el
5: líder.
0: Pau.
5: Sí, home, al final ell és el carregat de Fórmula 1. Enric Mas continua líder, però Primoz Roglic li va retallar ahir 33 segons i ja és només a 1 minut i 37 segons. Encara són molts, nano. Avui, etapa de 210 quilòmetres entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques a Estepona. No pot ser més espanyola l'etapa d'avui. En final, en altura, i que a mi m'agrada més... Bueno, és igual. I una nova oportunitat perquè Roglic posi a prova el mallot vermell.
0: Què anaves a dir?
5: Res.
0: Que a tu t'agrada? No.
5: Res.
0: M'ha agradat això que Pau Cobercí... Podries quedar que ho presenta el programa, avui, que és la diada, no?
5: Sí, com vegis. Pots fer de flaqui.
0: Pots fer de flaqui,
5: vale.
0: Si vols.
5: Vinga.
0: Vinga. 12 i 18.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
3: @que t'hi jugues.
0: Núria, què tal? Bon dia. Núria,
11: què tal, Santi Ovalle? Bon dia.
0: Tot bé?
11: Tot bé.
0: Sí, m'agrada.
11: Aquí estem. Jo només vinc a dir que YouTube han reclamat que el nostre Vinícius desitgi una bona diada de Catalunya a tots els catalans.
12: Claro, no, pues feliz día de todo el mundo, de todos los gilipollas que celebran la derrota. ¿Cómo se puede celebrar que has perdido, gilipollas? Para segunda, es por eso no somos un país, porque celebran la perder, es perder. Claro, y fueron las tropas de Felipe V a hacer a Catalunya.
11: Doncs estaran contents,
0: És un bon resum. És un bon resum.
1: No celebrem, no celebrem la derrota.
0: Bon
1: celebrem la resistència.
12: Sí, sí, tú ves celebrando resistencia. Mira cómo resiste ahí, 300 y pico años después.
1: Encara estem aquí, d'en peus.
12: Ahí estás tú, d'en peus. Tú a y me puyas todo.
11: Dit això, Santi, estem en directe a YouTube, a Twitter i al Facebook del Què t'hi jugues, i la gent ja té ganes que arribi diumenge per veure aquest partit del Barça contra el Llevant, perquè diuen que feia anys que no veien un Barça començant la temporada amb un nivell tan alt com aquest any.
5: I mira, una nota de veu que hem rebut a la 206-32-72-11, com és el cas de l'Abel.
13: Bon dia, Què t'hi jugues. Sobre els horaris de les partits de futbol, el Barça és un puto cachanteo. Tornem a jugar diumenge a les 4 i quart de la tarda. Però què és això? A ple calor, a patir un altre cop, i els altres tots juguen a les 9. Atlètic de Madrid a les 9, el Betis Villarreal a les 9, el Madrid a les 9. Què, ens prenen el pèl o què està passant? No hi ha ningú que li pugui parar els peus a aquesta gent des del Barça. Cago en la puta mare que els ha parit.
0: Bueno, sí, 29 graus diumenge de màxima València,
1: no això,
0: a l'hora del partit, jo també. A l'hora del partit.
1: Ja
0: bueno, i el Bermo.
1: També.
0: A l'hora del partit estarem a 29.
5: Però tot i així, estem tan a tope, que igual juga a favor nostre. Igual juga a favor nostre i tot això.
0: El què?
5: Que estem tan bé físicament.
0: Ah, això sí.
5: No se sap. Ja ho veurem.
1: Bueno, els dos equips juguen amb 29 graus i a la mateixa hora.
5: Però que nosaltres estem tan forts físicament que igual això ens va bé, que hi hagi un factor que va tirant enrere un equip.
0: El quiosc, va.
14: El quiosc del Marcos.
0: Marcos López, bon dia.
15: Bon dia, Santi, Pau, Iván i companyia.
0: ¿A dónde nos llevas hoy?
15: A Itàlia. Fábula Como domina la portada de la Gacheta, explicando el triunfo histórico en su debut en la Champions ayer con el 4-1 al Leipzig. Menos mal, se lee en la portada del Corriere del Sport, menos mal que está Cesc Fàbregas. Como Show es el titular de la crónica que lleva la firma de Pierfrancesco Archetti. Cesc Fàbregas encanta por un estreno europeo solemne que regala la única victoria italiana en esta primera jornada. Y en el 1-1 de la Gacheta, en el análisis individual, se le da un 8 a Cesc, indicando que su escuadra juega el balón como pocas de las grandes saben hacerlo. El juego ha sido construido con elementos que se adaptan a su estilo, pero él ha añadido trabajo y movimientos codificados. Y en la editorial del diario, Stefania Agresti no tiene dudas. Enamorado del Como, porque juega un gran fútbol y porque está lleno de jóvenes maravillosos y porque es la expresión de una pequeña ciudad que ya está en Europa.
0: Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport en este caso, de Iván San Antonio. A ver si en la Gacheta, en L'Equip, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian. A ver si trobem una frase
1: ara
0: com aquesta.
1: Ara és l'hora d'enfotre-se del
0: San Antonio. No, m'ha encantat la frase i vull que la desenvolupis. El Barça es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento i al futurisme.
1: Bueno, però li estàs preguntant al Marcos, no?
0: No, t'has preguntat que desenvolupis a tu.
15: Sí, no, desenvolupa tu. Jo escolto.
1: Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
0: Però s'ha publicat avui.
1: No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera, o jugat de certa manera, és art, jo, per exemple, veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça de Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era tan maco de veure m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
0: És que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça Cruyff, ha passat a la història el Barça Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el del Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
1: Sí, però per mi era una altra cosa.
0: Sí, però, no, però vull dir, però que sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
1: Hi ha una cosa de futbol que és implacable, com el futbol del Barça, que són els títols. O sigui, al final, tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història el Barça de Flick jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si al nivell, però com a mínim...
0: Un dels grans Barças
1: de la història, exacte.
15: Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, en lo que está viviendo estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions, pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
0: Sí, sí, sí, entendemos.
15: Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola. A mí me parece que haya hecho historia.
0: No, muchas gracias. Marcos, gracias, buena diada.
15: Hasta luego.
0: Adiós.
16: Sí que tienes razón, la verdad es que se puede hacer historia de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, es cocinando.
0: Sí.
16: Como, por ejemplo, una de las casas de carne espectaculares, como es La Cabrera.
0: Sí.
16: De Gastón Ribeira, que es un espectacular. Chef espectacular, trae la mejor carne argentina, en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Gastón Ribeira, el jefe de La Cabrera, la mejor carne de casa de carnes que, por suerte, tenemos acá en Barcelona, Carrer Diputación 239.
0: Aquí al costat, sí.
16: Diputación 239, para vivir la pasión y la carne y el fuego y todo. Es que, de verdad, que es una locura. Puede reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona, això lo sabe.
0: Anirem a celebrar la diada.
1: Està obert, avui,
0: o què? Segur, segurament. No? Restaurant La Cabrera. Va, seguim endavant, perquè tenim protagonista del rival del Barça.

0: Perquè el Barça juga diumenge a 4:15, es queixava l'oient de l'horari del Barça, de 9 a 4:15, contra Levante, i a València ja tenim el Nil Solà amb protagonista, Nil.
1: Doncs sí, Santi, avui molt ben acompanyats d'un futbolista capità del Levante, Roger Brugué, futbolista gironí, que va arribar a la primera divisió amb 28 anys, però de quina manera ho ha fet? De fet, aquest any ja està lluint el braçalet com a primer capità de Levante. Roger Brugué, què tal? Molt bon
0: dia. Hola, Brugui.
2: Molt bon dia. Tot bé, tot bé.
1: Setmana especial, no?, sempre que s'ha de jugar contra el Barça.
2: Sí, diferent. Bueno, especial, no sé si és la paraula. Putuda, però bueno.
0: Per què? Fa por al Barça?
2: Bueno, es veu com, pues, com el que és, no? Un gran equip, grans jugadors, a sobre estan en un molt bon moment. I, no sé, la veritat que jo he vist diversos partits i els veig molt bé. Però bueno, nosaltres també estem molt bé a casa.
1: Anava a dir que a casa victòria contra el Betis per 5-2, precisament un partit on vas marcar un doblet. A nivell personal, després d'una temporada passada un pèl complicada, l'inici és el somiat?
2: Sí, a nivell individual sí, a nivell col·lectiu també. Hem començat bé, 3 partits fora de casa i una a casa i contra el Betis. I bueno, ja hem puntuat bé i bueno, hem de seguir en aquesta línia i la veritat que molt contents.
1: La temporada passada, amb la irrupció espectacular de Carlos Espí, l'arribada del nou míster, Levante va acabar salvant la categoria. Van ser uns mesos complicats. Això us ha ajudat a poder afrontar de manera diferent aquesta temporada?
2: Sí, el de l'any passat va ser, bueno, va ser increïble, la veritat. Vam fotre una remuntada molt, molt gran. I aquest any, doncs, bueno, doncs, l'objectiu és no patir tant, però bueno, sabem que haurem de lluitar, sabem que el nostre objectiu és la permanència, no ens confondrem en cap moment. I bueno, i una mica seguint el camí del míster, que la veritat que és molt bo, intentar, doncs, complir aquest objectiu, no? De salvar-nos i que l'afició no hagi de patir tant com l'any passat.
0: Clar, com plantegeu la setmana? Feu alguna cosa diferent per jugar contra un dels millors equips del món o no?
2: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, bueno, s'ha de tenir aquesta petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari, i bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de, bueno, de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts i ja et dic, anem amb respecte, no?, perquè ho mereixen, però sense cap por i a per als 3 punts.
1: És una setmana en la que s'ha conegut els 30 candidats a poder guanyar la pilota d'or, que s'ha parlat molt d'Mbappé, s'ha parlat molt de Rodri, de Lamine, evidentment, que venen a jugar aquest cap de setmana a la ciutat de València. Des de fora, i un jugador ja amb bagatge i anys com tu, com veu aquesta situació? Qui creus que realment mereix aquesta pilota d'or?
2: No ho sé, és que al final jo que els pateixo... Pues, òbviament, els veus molt, molt determinants, no? Són jugadors nivell top, al final no és casualitat que guanyin tants títols, però bueno, jo li donaria el jugador més determinant. Està clar que alguns han guanyat més títols, però bueno, jo què sé, algun d'Espanya, no?, que han guanyat el Mundial, que sobre any de Mundial, pues, han sigut els més... És el més important, el Mundial, l'any de Mundial, i bueno, a qualsevol d'Espanya li donaria, però bueno, això ja els que ho hagin de decidir ho decidiran, per mi tots ho mereixen, i ja està, tampoc és un tema que nosaltres li ho parlem molt ni li donem moltes voltes.
1: No votaràs perquè ho fan els de les seleccions, però clar, tu ja ets el capità del Levante, en aquest sentit, una responsabilitat afegida que entenc que ha de ser important per tu.
2: Sí, està clar, és el que... Sé el que representa ser capità i més d'un club com el Levante, amb tanta història, i bueno, intento fer-ho de la millor manera, representant els valors del Levante al màxim i donant-ho tot a cada partit, òbviament.
1: Ets un futbolista que segurament has tingut una carrera un pèl diferent, no? No has arribat a primera divisió fins als 28 anys. En un món on ara el més normal és veure, o s'està convertint en normal o habitual, veure futbolistes de 17, 18 anys jugar ja assentats a primera i de la manera que ho fan. Com és? Explica'ns una mica com és el fet d'arribar tard, si hi ha moments fins i tot de desesperació, de veure-ho lluny, i com es gestiona això?
2: Pues la veritat que jo, s'està clar que la meva carrera és una mica diferent, no? Perquè jo mai he jugat a cap cantera top, per tant no estava ni a prop durant el futbol base. Però bueno, després no, mai m'he desesperat, perquè és que sempre he tingut la gran sort de disfrutar-ho tot molt i de valorar-ho tot moltíssim. O sigui, jo jugava a segona B, ho valorava molt. Amb 17-18 anys jugava a tercera i ho valorava en aquell moment. Després, doncs bueno, però sí que és veritat que algun entrenador que sí que havia sigut professional em va dir que, bueno, que tenia capacitat i potencial per poder arribar, i sí que em vaig il·lusionar, però i vaig començar a treballar, doncs, per aconseguir-ho, no? I bueno, a poc a poc he anat fent saltets cada any, i com et dic, no m'he desesperat mai, perquè és que els he valorat tots molt, i bueno, per mi no havia jugat a primera fins als 28, però bueno, jugar al Levante a segona per mi ja era doncs, estar a l'elit, no? I lluitar per pujar a primera, doncs, també és molt bonic. I vaig disfrutar molt dels anys de segona i estic disfrutant molt els anys de primera. Per tant, molt feliç també per la meva carrera. Crec que he lluitat molt, he currat molt, he passat moments difícils, i, bueno, i al final he arribat. I per tant, també crec que a l'arribar amb 28 anys, doncs, ho valores més que potser un que arriba més jove, no? I jo, doncs, creu-me que ho valoro com el que més.
0: Bueno, clar, ets un picapedrera del futbol, no?, que es coneix. I, de fet, m'ha dit el Nil que coneixes bé a un altre picapedrer, un altre obrer del futbol, com és Gerard Martín, que com ha arribat i com s'ha instal·lat com a titular, eh?
2: Sí, la veritat que el conec, no el conec molt, però el conec en persona, i és un exemple, el Gerard. És un exemple per mi, per tots els nanos, i ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i sobretot molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a el que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena. Sí. És un jugador supercomplet, i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça. I li desitjo el millor. Està clar que aquesta setmana no hem parlat ni parlarem, però el diumenge intentaré, pues, fotre-li canya, no?
0: Esperem que tingueu sort, menys diumenge vinent. Roger Bruguer, davanter del Levante, gràcies per ser el que t'hi jugues.
2: Perfecte, moltes gràcies, ojalà sigui així.
0: Gràcies al Roger Bruguer, són les 12:35 minuts, gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, el que t'hi jugues dos dies abans que el conjunt blaugrana jugui, i Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
3: Bueno, el Llevant, em sembla, ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident. O sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
0: Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi jugues, Barça?
4: Sí, el tenim molt, vale, molt, molt, molt preparat al partit del Levante.
0: A quina hora comenceu aquest diumenge?
4: Clar, comencem a partir de les 3. Efectivament, ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Guadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 8:15, doncs una mica de Llevant-Barça, que també és un...
3: Tornem després o no?
4: Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
0: El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? És, quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió
4: dimecres,
0: del...
4: Exacte.
0: Que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català.
3: És maco, això.
0: Futbol en català. És molt maco, sí. Molt maco.
3: Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
0: Javier Raez, ¿qué tal? Uy, no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
5: Ah, hola, que se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu y se me cortó y he vuelto a recuperar.
0: ¿Qué haces en el Bernabéu?
5: Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
0: ¿Y eso?
5: Porque Valdebebas está al lado del circuito.
0: Ah,
5: donde se va
0: claro.
5: A disputar este fin de semana, pero vamos, está frente a frente, vamos.
3: Y no se oye, no se oiría, ¿no?
5: Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama
5: la curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
3: Pues si no lo habéis hecho nunca. ¿Eh?
0: No sé, la verdad, no tengo ni idea.
3: Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1.
5: Y de coches menos, pero tiene un nombre...
0: La Monumental, me chivan.
5: La Monumental.
0: Ahí.
5: La Monumental.
0: ¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
5: No, estoy acreditado y no lo mío, los coches, esperamos y tengo que ir.
0: El mío tampoco, la verdad.
5: No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno... Lo he escuchado, ¿eh? Esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
0: Rugen, ¿eh?
5: Rugen. Aunque rugen más los de la Fórmula 3.
0: ¿Ah, sí?
5: Porque hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor.
0: Joder.
5: Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
0: Hombre, mucha concentración.
5: Los que íbamos al gimnasio, nosotros no tenemos problema, porque eso no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
0: ¿Habla a la una, Mourinho?
5: A la una, habla Mourinho.
0: Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
5: Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, mira que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy, muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
0: Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio. Pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
5: Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás ha hablado de los árbitros, el resto yo creo que habló todo el mundo,
0: sí,
5: toda la vida.
0: Sí, sí, sí.
5: No recuerdo a ninguno que diga, no, yo no. Al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, un VAR diferente, no que pare tanto el tiempo el partido.
3: Pensaba que era justo. Un altre tipus de bar. Oye, però, Raed, a mi els àrbitres ara mateix m'importen poc, perquè jo crec que no estan sent... jo crec que de moment van bastant bé a la Lliga. El que sí que veig és un canvi de paradigma al madridisme, que és que ara ja comença a importar com juga l'equip. Fins fa res, l'objectiu és guanyar, saps? O sigui, no jugar bé, sinó guanyar. ¿Tú notas eso? ¿Tú que estás más a prop?
5: Yo, hombre, claro que interesa cómo juega el equipo, mucho.
3: No, o pero eso es de este año.
5: No sé, bueno, a mí yo te puedo decir, con la gente que hablo del club, siempre ha importado cómo juega el equipo y ganar y hacerlo bien. Y o sea, es que tampoco puedes... No te va a dar si el Inter te quita el balón en los primeros 20 minutos, lo normal es que te haga un gol. No que ganes tu 2-0. Eso te va a pasar un día.
3: Pero eso... Perdona, però és que això durant no només durant els dos últims anys on el Madrid no ha guanyat res, sinó fins i tot abans, el Madrid no ha volgut la pilota. El Madrid ha cedit la pilota i ha guanyat o a la contra, o amb decisions estranyes, o el que sigui. Però vull dir, jugar a futbol, allò divertir a la gent del Bernabéu, que jo crec que cada dia està més enfadada amb el seu equip, això és el que estic veient jo aquest any, però fins ara no ho havia vist.
5: Yo creo que lo que influye mucho es que has perdido a Kroos y a Modric. Y
3: no, pero ¿cuántos años fa d'això?
5: Que te avance el juego.
3: ¿Cuántos años fa d'això, de Modric y de Kroos?
5: Bueno, hace tiempo, pero que te quiero decir que a mí me parece que son jugadores que marcaban la pauta del equipo, que eso te viene muy bien. Y que el Madrid le falta a la estrella Bernardo Silva, a Güler, que tienen el dominio del juego, y me parece que eso es importante, que al Madrid le faltó la posesión, que no es para mí la clave de todo, que lo que vale es jugar bien al fútbol y ganar, se puede jugar sin posesión, pero que le influye, evidentemente.
0: Uh-huh. ¿Qué novedades hay para el partido? Nada, ¿no? No hay lesionado.
5: Yo creo que Tchouaméni ya jugó un poquito y podría meterle, pero creo que meterá a Bernardo Silva y a Valverde en el centro del campo, y en defensa yo creo que va a meter a Rüdiger, jugar a Cucurella, jugar a Dumfries, y arriba yo espero a Güler después de la sanción, también uh-huh. como Bernardo Silva, enganchando con Bellingham, con Vinicius y con Mbappé.
3: Res, permet-me que insisteixi en la idea, però vols dir que veure el Barça jugar així, com ho està fent, marcant 5 gols pràcticament a cada partit, podent-ne fer 10 pràcticament a cada partit, això no influeix també en el Madrid?
5: Sí, hombre, claro que influye, son vasos comunicantes, han influido toda la vida. Lo decía Mitchell cuando era jugador del Madrid, qué gran jugador Mitchell, y qué buen tío y qué buen técnico. Decía que eran vasos comunicantes, ¿no? Que era un puente aéreo, ¿no? En aquella época era puente aéreo, no había ave. Decía, no, es que esto coge el puente aéreo. Si tú ves que tu rival directo juega bien y las cosas le van bien, pues evidentemente tú te fijas en eso. Eso es normal, es humano. El seguidor del Real Madrid también se fija en eso. Pero si tú ganas, si juegas bien al fútbol y tus jugadores están implicados en el proyecto, pues hombre, pues el rival o tu vecino lo hará muy bien, pero si tú lo haces bien, pues no hay problema.
3: Sí, sí, però no, jo ho dic perquè això que dius que està passant ara, o sigui, en els dos últims anys el Barça també ha jugat molt bé, i en canvi es parlava de Negreira, seguia parlant de Negreira i dels àrbitres, de la Madrid Televisió. Llavors, dius, o sigui, us heu adonat ara, no?, que el Barça juga bé?
5: Yo de árbitros hablo muy poquito porque no sé ni quién pita este fin de semana, el día anterior, o sea que no me entero, no me interesa mucho, me gusta que sean justos y que lo hagan lo mejor posible, se tienen que equivocar, hay que relativizar el error arbitral como falla un delantero o un portero, es mi forma de ver el fútbol, yo no tendría VAR, o tendría el VAR para el árbitro que lo pudiera consultar él, el que pita en el mismo campo, cuando crea oportuno revisar su jugada, ese VAR sí que me gustaría a mí, pero no el que pite uno que está a 500 kilómetros por la tele, eso no me gusta, pero es mi opinión y no vale de nada porque mi opinión se acabó, pero que es un tema que a mí no me preocupa, el tema Negreira sí que me preocupa, me parece un tema muy grave, son dos cosas diferentes, y luego que el equipo juegue bien o mal, pues depende en este caso de la junta directiva, del presidente, de Mourinho y de los jugadores. Són coses diferents, són debats que no se deben, hem de ver de mesclar,
3: bueno,
5: no té nada que ver.
3: En tot cas, benvinguts al debat sobre el joc de l'equip.
0: Una última pregunta, Javi, que no me quedo claro. ¿Por quién apostamos en el Balón de Oro?
5: Pues mira, Balón de Oro, yo dije hace una semana que me preguntó Manuel en el Sanedrín el pasado jueves, me parece que es muy difícil, me parece que es dificilísimo, porque dices un nombre y lo puedes rebatir perfectamente, no es como el 2010, que para mí era para Xavi o para Iniesta, claramente. Y en esta ocasión, pues, me dice Rodri, pues es que Rodri me encanta el jugador, hizo un Mundial increíble, pero antes del Mundial estuvo renqueante. Uh-huh. O sea, no ha hecho méritos para ganar un Balón de Oro, y mira que me duele decirlo. Fabián, pues no ha sido su mejor año, estuvo mejor hace dos años en la Eurocopa. Ha jugado en el PSG, ha ganado títulos. Mbappé ha marcado goles con el Madrid. Al Madrid no le ha dado ningún título. Tampoco se daría a Mbappé.
3: Lamin, et queda Lamin.
5: Yo no se daría a Mbappé tampoco, ¿no?
3: ¿Y a Lamin? Porque te queda Lamin.
5: Mira, creo que puede ser el que más se lo merezca, pero no hizo un mal Mundial. O sea, un mal
3: ¿cómo?
5: Mundial, entre comillas, que la gente no entienda.
0: Sí, no lo hizo brillante, sí. No fue brillante.
4: No fue brillante, pero lo ganó.
3: No.
0: En el Mundial...
3: La misma fue un mal Mundial.
0: No va a ser la Lamin del Barça. Aquí,
3: no hizo un gran escolta, Mundial. Que no estigui a nivell de 20, que és normalment el que està, però sempre estarà a nivell de 8 o de 9, per tant...
5: Mira, Harry Kane m'ha encantado. M'ha encantado Rafinha. A lo mejor soy de Rafinha. Tengo mis gustos.
4: Mira, si no està ni al top 30,
3: saps quin va ser, segons la Lliga, el millor jugador de la Lliga l'any passat va ser... No, però és que, per exemple, el millor jugador de la Lliga l'any passat, una Lliga on el Barça va ser campió, va ser Lamin.
5: Sí, és que és verdad. Ha sido el mejor de la Lliga, sí.
3: I a mi me lo darías...
5: Hablamos del Balón de Oro, que en teoría tienes que, con un año de Mundial, tiene que brillar el Mundial o la Copa de Europa, la Champions, como por encima de ellos, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza metidos. A mí este trofeo no me gusta, no me interesa, es un tema que no me interesa mucho. Pero, por ejemplo, yo dije, pues yo soy a Ferran, que metió un gol en la final del Mundial. Es que meter un gol
3: pero
5: en
3: no ves para
5: mundial.
3: Un gol y una bueno, mano.
0: Mira,
3: yo, Javi,
6: ¿me lo darías a mí o no?
5: A mí, yo, por ejemplo, se lo daría a Miquel Merino. Me encanta Miquel Merino.
0: Esa me gusta, mira, ¿ves? Ese es nuestro caballito conjunto, Javi.
5: Mi caballito.
0: A Merino y Meana, que aprenda Meana.
6: A Raúl.
5: Me encanta, Merino me encanta. Claro, cada uno tenemos, si empezamos a decir nombres, Fabián. Pero es que Fabián ha hecho un año... jugó el primer partido y lo quitó Luis de la Fuente.
3: Pero si no es tan difícil. El millor de l'any passat va ser la Lamine Yamal. I quin és el millor jugador del món? Lamine Yamal. Doncs li dona Lamine Yamal ja.
5: Bueno, está bien. Bueno, si no te digo que no. Yo te digo que a mí me gustó Rafinha más.
0: Bueno. Javi, te
5: no,
0: mando...
5: Me gustó Kvaratskhelia, me gustó Harry Kane. Claro, es que para gustos colores.
0: Te mando un abrazo, que quedan 10 minutos
5: yo
0: para
5: también,
0: que hable Mourinho.
5: Un abrazo fuerte ahí.
0: Un abrazo, cuidaros. Javi.
5: Adeu. A Fermín, se lo digo a Fermín.
0: A Fermín, que no puede ir al Mundial.
5: Me encanta Fermín.
0: Chao, Javi.

0: Jo crec que el podi de la pilota d'or hauria de ser-hi Lamine Yamal, número 1, Rodri, número 2. O sigui, que aquests dos no siguin al podi, a mi em semblaria una presa de pèl. I del tercer, pues, no sé, un doncs del mateix. París... M'encantaria que fos Cubarsí.
1: No crec, perquè al final...
0: Està a un nivell.
1: No sí, tinc...
0: Pau Cubarsí,
2: sí.
0: No però tinc que és el millor... O sigui, que un nano de l'Estanyol, fill de fuster, sigui el millor central del món amb 19 anys,
2: sí.
0: Em sembla una autèntica barbaritat que no hem assimilat encara perquè li donem normalitat.
2: Sí, sí,
0: però com està Pau Cubarsí?
2: Sí que ho hem assimilat, jo crec, i és evident. El que passa que és central.
0: Ja.
2: No? Però... 19 anys, bueno, és la mateixa edat que Lamine Yamal.
0: És el Lamine de la defensa, ho va definir perfecte Hansi Flick.
2: Sí,
0: el Lamine de la defensa.
2: I estaria molt bé que se'l reconegués.
0: Serà, o sigui, Premi Copa,
2: serà
0: el millor jove.
2: El Golden Boy, el Golden Boy i tal. Sí,
0: ja va ser el millor jove al Mundial.
2: Exacte, vull dir, jo crec que ja està tenint reconeixements individuals, més enllà dels col·lectius, que tothom li reconeix.
1: Ah, que
2: però... Però això de... Clar, o sigui, pensa una cosa, Lamine, Rodri i Cubarsí. Són tres del Barça.
0: Bueno.
2: Això només ha passat una vegada, que sí. És el 2010.
0: No, i
2: és evident que Rodri, si el guanya, no serà pel que ha fet el Barça, però jo crec que Rodri... no estic d'acord, perquè és cert que ha sigut el millor del Mundial, reconegut oficialment per la FIFA, molt pes, però la temporada de Rodri... amb el seu club, a Manchester City, no va ser una gran temporada. Per tant,
0: ja,
2: entenc que ha de sumar tot.
0: Però l'MVP del Mundial.
2: No,
0: L'MVP del Mundial hi ha de ser.
2: Bueno,
0: perquè és
2: sí,
0: el millor futbolista de la competició
2: segon.
0: Més important del món.
2: Jo per mi segon no, perquè em valoro molt.
0: Bueno, no, en el podi.
2: Valoro molt, a més enllà dels títols col·lectius, també les estadístiques individuals, perquè al final, si és un títol individual, has de valorar estadístiques individuals. O sigui, no pot ser que diguis, no, és que com que ho ha guanyat tot, llavors és millor... Ho dic perquè Messi, a vegades, no ho havia guanyat tot, però per mi seguia sent el millor, i havia de ser pilota d'or. I ho dic també, i encara que estigui elogiant a algú que no és del Barça, que és precisament Mbappé, jo crec que Mbappé, malgrat tot, sí té sí. Algunes opcions de ser pilotador.
0: És el màxim golejador de la història dels Mundials,
2: no,
0: amb tres Mundials.
2: I el pitxitxi de la Lliga, malgrat que el seu equip no va guanyar la Lliga, per tant...
0: Però o sigui, la Lliga es va borrar en el moment, de la veritat. Quan,
2: tot el que
0: quan,
2: vulguis.
0: En el moment
2: tot
0: on estaven els seus companys patint, estava a un vaixell de vacances.
2: Tot el que vulguis, però... per mi, primer Lamine Yamal i després, si hem de jugar, jo crec que Mbappé.
0: Jo ficaria, mira, un top 5. Jo et faig un top 5.
2: Ara,
0: five.
2: També et dic una cosa. Ojo, Messi.
0: Ah, jo et faig aquest top 5. Mira, Lamine Yamal, Mbappé, Rodri, Messi, Cubarsí. Aquest és el meu top 5 de la pilota d'or. En fi, 12:51. Va, anem a la recta final d'aquest Què t'hi jugues, perquè ahir vam conèixer els límits de plantilla i es confirma que el Barça està en normalitat. Que està en l'1-1 i que veu el seu límit de plantilla incrementat. Albert Llimós, bon dia.
3: Bon dia, Santi. Sí, com dius, el Barça podríem dir que respira, l'asfixia que suposen aquests límits que fixa la Lliga de Futbol Professional a l'hora de gastar en la plantilla, agreujats, podríem dir, a la situació econòmica del club des del Covid, s'ha rebaixat i moltíssim, sobretot gràcies a la capacitat de l'entitat de Joan Laporta de generar més ingressos i també de rebaixar les pèrdues ordinàries. Això, com deies, permet que el límit dels salaris i dels fitxatges del Barça tingui ara mateix 150 milions més que no pas al febrer, a principis de març, bé, quan es van donar les últimes dades de la Lliga. Es passa d'aquests 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també, ja ho hem explicat moltes vegades, el cost del filial, del planter i també de la resta de seccions. En aquest acte que va fer ahir la Lliga, a la tarda, el president Javier Tebas va voler matisar que el deute del Barça, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs tota la part de l'estadi, no és un problema perquè el Barça genera moltíssims diners.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
3: Javier Gómez, el director general de la patronal, ha estat encarregat d'explicar els números de la resta dels equips, també de fer les primeres explicacions i també de parlar del canvi d'escenari que ha viscut el Barça en els últims anys, que recordem que va arribar a tenir una situació molt complicada a nivell d'aquest cost salarial. La temporada 2027-28, ho hem explicat aquí al que te jugués, el Barça tornarà a Montjuïc durant uns mesos. No serà, per tant, l'escenari ideal, menys públic, però, tot i això, Gómez ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'EU del fair play financer.
5: No estar en el campo terminado es peor que... O sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
3: Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions, el que més, amb molt més marge que no pas els blaugranes.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Imos. Bones notícies pel Barça, que com a mínim, de moment, està dins la normalitat i no ha de patir per estar accedit.
2: Sí, això que hem anat venent, perquè també surt del club, que aquest any s'han fet moltíssimes més operacions de les que s'haurien d'haver fet, perquè l'any que ve es faran menys, jo no acabo de tenir massa clar, perquè en èpoques de vaques flaques, magres, el Barça també ha fet operacions molt importants, potser amb les palanques. Ara les palanques, com que la normativa la van canviar perquè sí, no es poguessin fer palanques, bueno, en tot cas, el que sí que em sembla un escàndol és el tema del Madrid.
0: Sí. Són clubs sanejat, Ivan.
2: No,
0: és un club completament sanejat.
2: Un club sanejat? De què?
6: Què vols dir?
0: És que ens agradarà més o menys, però té una gestió sanejada.
2: Però què vols dir una gestió sanejada?
0: Té una capacitat de 800 i pico milions.
2: La pèrdua d'adquisitiva que ha patit per no poder fer concerts és enorme. Nah, i això estava contemplat als pressupostos.
0: Pinos comparat amb un pressupost de 1.000 i pico milions.
2: No, 800 i pico milions de límit salarial. Però és que a més, tenen la llei Mbappé, que fiscalment afavoreix també que els jugadors no només vagin al Madrid, sinó a l'Atlètic i al Rayo. No,
6: però
2: un club sanejat, tu. Escolta, no, clar, sempre. El Madrid sempre ho té tot sanejat i ens ho hem de creure.
0: Està sanejat.
2: Està tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Escolta, no vull...
2: Tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic. Home, no, però això sembla...
0: I això tens tota la raó. I això tens tota la raó.
2: Tan sanejat no estarà quan ha de fer un pelotazo urbanístic i vendre no sé quantes hectàrees de la seva ciutat esportiva, no?
0: Són coses diferents, és a dir, el pelotazo l'ha gaudit en diferents èpoques de la seva història, ara és un d'ells.
2: Sempre, en diferents èpoques no, sempre, tota la història.
0: Això no treu que sigui un club que econòmicament ha fet millor les coses.
6: Muy bien hechas.
0: No tinc temps per més, només per prèvies. Asier, pendents de Manolo, encara no ha parlat.
7: Doncs sí, pendents de Manolo, que juga l'Espanyol, que juga demà al Sadar, i pendents de Manolo, que encara no ha sortit a parlar.
0: Qui sí ha parlat és l'entrenador del Girona, Núria.
8: Sí, que ha confirmat les baixes que té per demà el Girona, que són les de Justin, Porto i Unai Hernández, un Girona-Castelló. Santi, el Castelló és líder, el Girona 7 punts del Castelló, per tant, bon partit demà a 2:15 de Montilivi.
0: I l'Espanyol, que juga contra Osasuna, que no ho hem dit. Són les 12 i 57, mira, tenim mig minut més. Si vols dir alguna cosa del pelotazo...
2: No, mañana, no, ja està.
0: Ah, ja està,
2: tot
0: que no, dieu que no, que hem d'anar a publicitat. Censura
6: esto,
0: el pelotazo.
6: Mañana esto será un...
2: Això censura!
0: La segona hora, seguim el mañana que t'hi jugues en millors moments. Adeu, ens escoltem... seguim aquí, millors moments del que t'hi jugues, i ens escoltem
2: dilluns ja amb
0: el
2: Sique
0: i el Flaqui. Que t'hi jugues.
9: Bueno, deixem, anem per feina.
2: Va, anem per feina.
9: Anem per feina. Vinga. Escolta, el que sí està claríssim, de què parlàvem.
10: Què t'hi jugues? En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
6: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
11: Recuerde que son cosas que pasan muy, muy, muy pocas veces y que son un privilegio.
12: Qué bien. Pues, delegada, nos queda un minuto para las noticias de la una. Siempre su casa, cuando quiera. Seguiremos hablando. Le voy a pedir recomendación teatral, porque cuando nosotros siempre hablamos, terminamos hablando de teatro. Y me decía, en la Abadía hay un par de cosas que están muy bien estos días.
13: A mí me ha sorprendido Leonora en la Abadía, que se estrenó el año pasado en Conde Duque. Y luego, por supuesto, el Joglars, que vuelve una vez más.
14: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
15: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
16: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra. Amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació.
17: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
18: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

Molt bona tarda. San Marino situa la data de signatura de l'acord d'associació entre finals de setembre i mitjans d'octubre. A més, nega que hi hagi cap retard a partir d'una demanda feta per Andorra. El secretari d'Estat d'Afers Exteriors de la República, Luca Beccari, ho explicava ahir en Comissió d'Afers Exteriors al Parlament d'aquest país. Ell mateix assegurava que el Principat andorrà no vol retardar en cap cas la signatura, com alguns mitjans de comunicació locals havien afirmat fa uns dies, un fet que, recorda, suposaria un greu problema per ells. De fet, avançava Beccari que hi havia parlat amb el cap de govern, amb Xavier Espot, tot just ahir, i ell li va assegurar que mantenia el calendari previst. Finalment, indicava que a mitjans d'octubre seria segurament la data a partir de la qual es podria signar l'acord pel part del Parlament Europeu. Durant la mateixa compareixença va detallar el procés de ratificació i va assegurar que durant els primers mesos de l'any vinent començarà a aplicar-se provisionalment aquest text que no afectarà els capítols sobre inversions ni tampoc la cooperació fiscal. San Marino, recordem-ho, no ha convocat cap referèndum previ a la ratificació de l'acord d'associació. I els centres de català van tenir 22.500 persones aproximadament el curs passat. Van doblar els que havia tingut en l'anterior curs. Així ho confirmava la ministra de Cultura, Mònica Bonell, quan ha detallat que la gran majoria, gairebé 20.000, van fer ús de la modalitat d'aprenentatge acompanyat. 1.700 van participar en cursos presencials i 800 ho van fer de manera virtual. Es tracta de la xifra més alta mai registrada en els més de 30 anys que tenen els centres d'autoaprenentatge. Per posar un exemple, en el curs anterior, el 24-25, en van fer ús aproximadament unes 10.000 persones. Per tant, són menys de la meitat. D'aquelles, 7.600 van optar també pel model d'autoaprenentatge, 1.600 pels cursos presencials i 800 pels virtuals. Bonell ha repassat les dades dels primers semestres d'aquest curs d'enguany, 26-27, en el qual han acceptat 763 inscripcions en els cursos presencials i 400 més en els virtuals. Entre els cursos seleccionats, en la modalitat presencial, la gran majoria ha optat pels nivells més bàsics, la 1 i la 2, però també hi ha una norantena que opten per als més elevats, el C1 i el C2. Tot plegat s'ha conegut a partir de la presentació de la nova campanya Vine als centres de català i treu-ne suc. L'objectiu, ha explicat Bonell, és donar a conèixer aquests espais d'autoaprenentatge o d'aprenentatge en qualsevol de les modalitats i promoure'ls com una alternativa o un complement als cursos presencials. La campanya coincideix, recordem,

0: amb l'ampliació dels horaris dels centres per reforçar el servei i adaptar-lo a les necessitats que té la població. Canviem ara de qüestió. La Confederació Empresarial Andorrana entén que la quota específica que negocia la CODA hauria d'incloure tots els treballadors que participin en una obra. Era el president de la patronal, Gerard Cadena, qui recordava que en un projecte de construcció no només hi participen els operaris, sinó també hi ha moltes altres professionals com ara electricistes, importadors de materials o fins i tot conductors, els quals són imprescindibles també perquè sigui realitat. En aquest sentit, considera que haurien de formar part de la nova quota que negocien els constructors amb l'executiu. Cadena admet que els constructors demanen entre 300 i 400 autoritzacions, però considera que no poden ser exclusivament per a aquest perfil del treballador, sinó que caldria repartir-les d'una manera més equitativa.
1: La CODA tampoc comptabilitza tot, però clar, aquí hi ha diferents sectors, vull dir, la CODA comptabilitza els seus, però clar, dintre dels seus també hi ha, per exemple, els xòfers de camions, també hi ha xòfers a nivell de transport públic, i per tant definir un sol sistema és molt complicat.
0: Cadena feia aquestes declaracions després de la reunió del Consell Econòmic i Social en la qual la ministra d'Economia i Treball, Conxita Marsol, admetia que no van parlar gens d'aquesta qüestió, sinó que es van centrar precisament en la demanda dels comerciants. En aquest cas, consideren que tenen poc marge de temps entre el període que finalitza la quota específica de temporada que tenen i comença la general. Això els impedeix moltes vegades, explicava Conxita Marsol, que es puguin quedar amb aquells empleats que voldrien mantenir.
2: Ells bàsicament diuen que estan no poden optar gaire a la quota general, que quasi sempre, com que tenen quota de temporada, tenen d'anar a la quota de temporada, i això els hi fa que a vegades tenen treballadors que se'ls podrien quedar fixes, i això els hi fa una mica de disfunció.
0: Sobre aquesta qüestió, el mateix president de la CEA comentava la paradoxa que es produeix quan és l'administració qui autoritza la construcció de noves superfícies comercials, però alhora ella mateixa regateja amb les quotes dels treballadors. Per cert, que són dues les empreses de més de 100 treballadors que han demanat activar eleccions sindicals de forma confidencial. Són del sector de serveis i quan el Departament de Treball ho aprovi, podran organitzar aquestes eleccions per escollir el seu comitè d'empresa i els representants sindicals. Així ho confirmava la mateixa Conxita Marsol després de la trobada del Consell Econòmic i Social, que va donar vistiplau al reglament que desenvolupa les modificacions incorporades al Codi de Relacions Laborals. L'objectiu és incentivar la major participació dels treballadors a dins de les empreses i fomentar-ne la negociació dels convenis col·lectius. Per cert que, per la seva part, el representant de l'USDA, Joan Torra, celebrava la iniciativa però no estalviava crítiques del govern precisament per haver trigat massa temps en aprovar el reglament, ja que la pràctica, explicava, això ha impedit que s'hagin pogut celebrar abans algunes eleccions. I serà el govern qui aporti 500.000 d'euros anuals al Parc Nacional de Canillo i d'Ordino. El ministre de Medi Ambient, Guillem Casals, juntament amb els cònsols de les dues parròquies, presentava el projecte de llei que empara i marca, entre d'altres aspectes, els òrgans de governança i el finançament d'aquest primer parc natural nacional que es constitueix al país. Segons detallava, es crea la Fundació Privada del Sector Públic, Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino, que comptarà amb una dotació inicial de 100.000 euros aportada per l'executiu i una aportació anual mínima equivalent a 50 euros per hectàrea, és a dir, 440.000 euros anuals. Casal recordava que el Parc Nacional tindrà una extensió que superarà les 8.800 hectàrees que permetran tenir el 31% del territori completament protegit.
3: Ja podem dir que ara ja anem ja cap al pas de consolidar aquest 30% de protecció del territori amb un pas més que significatiu en Andorra. Doncs ara podem dir que sí que ja té gairebé creat el seu primer parc natural nacional i que per tant doncs, amb una llei que és del 2019 doncs, gairebé doncs, 8 anys després doncs, fem el primer pas cap a aquest primer parc natural nacional.
0: Per la seva part, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcubé, no dubtava a assegurar que tot el projecte representa una aposta valenta perquè no només valora el territori, sinó que enllaça la protecció amb els parcs naturals dels països veïns. La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, defensava l'alt grau de protecció del territori que s'aconseguirà. I a Andorra la Vella neix

0: amb la voluntat de ser una cita de referència al sector. Es tracta d'una iniciativa que vol donar projecció al sector de la cosmètica, la perfumeria i el benestar, que només a la capital suma gairebé 200 establiments. Serà el 15 d'octubre quan es faci un congrés i després dels següents dies s'organitzaran diverses activitats per continuar donant-li forma. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona diada.
1: Com estem? Bona diada.
0: Que estàs de festa, pobre? No, no estàs de festa perquè estàs aquí treballant amb mi. Sóc una mica també, doncs, Pere Punyetes, eh?
1: Sí, anava a dir Torra no sé què, però... Sí,
0: exacte. No, bé, estem a mitjana. Torrat estic, no? Del sol, que he passat... o sigui, que he gaudit aquest estiu i, sí. I torrat ho estic molt. Dit això, Jordi, porto uns dies aquí que sembla mentida, però s'està produint aquesta situació del migdia em torro una mica i al vespre, escolta'm, no et dic que em poso una jaqueta, però, escolti'm, depèn de com...
1: Bueno, 6 graus, millor, eh?
0: Home, doncs, Déu-n'hi-do, eh?
1: Si matines una mica més, la jaqueta és obligatòria. Bé, de fet, estem... És el que correspon, no? Que aquest temps d'entretemps, en què ja pràcticament dura el mateix la nit que el dia, quan fem el canvi a finals de mes d'estació astronòmica, ja serà més llarga la nit que el dia. I això el que deriva és això, en què les temperatures ja poden baixar molt durant la nit si hi ha les condicions necessàries, però alhora pujar. I avui es tornen a donar. Però ja amb un canvi. Mm. Ha pujat la temperatura d'alta muntanya, ahir 0 graus a les fonts de l'Insal, avui 8 graus a la mateixa hora, és a dir, és un ascens significatiu. Sí, en canvi, a Andorra la Vella, ahir 6, avui 7. Això ho hem explicat moltes vegades. Quan arriba l'aire càlid, ho fa primer a cotes mitjanes i altes, i la resta es notarà doncs, al llarg del dia, perquè, el que tu dius, està fent un sol de justícia, està pujant la temperatura, i si ahir arribàvem als 25 de màxima, avui els podrem superar. És a dir, en poques hores, diferències de temperatura de 20 graus, que, bé, si no ho has ben preparat en cada moment, ja sabem, el cos li baixen les defenses sí. I és més fàcil que ens encostipem i aquestes coses.
0: M'agrada.
1: Que capeja aquest contrast tèrmic.
0: M'agrada perquè és aquell moment de l'any que suposo que deu durar 15 dies, ara m'ho diràs mal comptats, cada vegada dura menys, que puc fer servir aquella jaqueteta. O ho faig ara, o d'aquí res, jo crec que hi arribarem amb les temperatures més baixes, vaja, i necessitaré una jaqueta més gruixuda. Jordi, ahir et demanava com evolucionarà el cap de setmana, doncs ara és el moment.
1: Doncs fàcil, perquè el que ha fet avui ho farà també, o el que està fent avui ho farà també dissabte i diumenge, amb una mica menys de fred a les nits, una miqueta més de calor durant les tardes, de manera que ens anirem preparant per una situació que la setmana que ve es portarà de nou a màximes de 30 graus, però que ningú s'espanti. No durarà molt i tampoc serà tan dura com les darreres setmanes.
0: Bé, doncs em quedo...
1: Ja t'he espantat una miqueta,
0: sí,
1: ara.
0: Sí. Però bueno, no m'has deixat la porta oberta de l'esperança. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Acaba de passar una molt bona diada. No t'escarxofis gaire al sofà perquè encara hauràs de continuar treballant per nosaltres. T'escoltarem també doncs, al Ser Empresaris. Dit això, que acabis de passar bona diada, bon cap de setmana i ens retrobem el dilluns.
1: Els mateixos desitjos cap a tu i cap a tots els que ens esteu escoltant. Una abraçada, salut.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui conversarem amb el Magí Canyelles. Ell és codirector artístic de la companyia Ambauca, que serà una de les principals que actuarà en el marc del FestChic, el festival que Andorra la Vella dedica als infants. Doncs avui coneixerem una mica quin espectacle ens proposaran. Serà demà a les 12 del migdia a la plaça del poble. Més tard recuperem les seccions. Avui tornarà el Robert Ruiz, que és director del cinema Silla Carlemany, que ens portarà, com sempre, algunes de les millors recomanacions per veure al cinema aquest cap de setmana i en les pròximes setmanes. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Ricard Rovirosa i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
4: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Magí Canyelles, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Magí, esteu a poques hores d'arribar aquí a Andorra i participar en el FestXic d'Andorra la Vella. No sé si ja teniu ganes que arribi aquest moment o com que és dissabte al migdia preferireu estar fent un vermut amb els vostres amics i familiars en lloc d'estar treballant.
1: Bueno, de fet, avui, sent la diada, doncs estem celebrant.
0: Descansant.
1: Sí. I bé, demà venir a Andorra ens fa molta il·lusió, en tenim moltes ganes, com sempre, que pugem per aquí dalt. I bé, sempre és un plaer, no?, perquè el públic, de fet, cada vegada que hem vingut, ha vingut més públic i cada vegada es converteix més en una festa de concert.
0: I tant, que sí. Escolta, ara no hi queia. Clar, nosaltres aquí a Andorra vam tenir la nostra festa el dimarts, que és el dia de Meritxell. Clar, no hi queia, que avui és 11 de setembre, avui descanseu vosaltres, per tant, demà, amb tota l'energia renovada. No sé una mica, doncs, Magí, si amb el vostre tipus d'espectacle doncs necessiteu això, estar descansats, estar contents, perquè heu de transmetre una mica doncs, aquestes sensacions al públic principal que teniu.
1: Sí, nosaltres, de fet, portem un setembre, bueno, un final d'agost, un setembre molt, molt intensos, molts concerts. La setmana passada, de fet, ja només la setmana passada vam fer 5 o 6 concerts.
0: Uf!
1: I ha sigut una mica allò... Però, bueno, nosaltres, tot i que anem molt cansats, perquè més, bueno, cadascú té la seva situació personal i alguns tenim crius i aquesta setmana ha sigut una mica accidentada, tot plegat, i anem bastant cansats. Quan arribem al moment del concert, se'ns passa tot això, ho donem tot, i és una hora d'intensitat màxima per gaudir amb el públic. De fet, aquell dia, de fet, demà ens llevarem molta hora,
0: sí?
1: A les 6 del matí per pujar cap aquí, però bueno, tot i així, això, quan arriba el moment del concert, sempre de cop fem un... ens despertem i ho donem tot.
0: Ui, tant que sí, justament amb això pensava, amb el despertador, que sonarà ben d'hora. Em deies que ja heu, si ho entes bé, Magí, ja heu vingut aquí abans, ja heu pujat a Andorra doncs, a actuar abans?
1: Sí, a Andorra hi hem pujat algunes vegades, sí, ara no recordo més. L'última, de fet, va ser el desembre, el desembre que no recordo l'ocasió, però el que sí que no hem fet mai és l'espectacle que venim a fer demà. Demà fem l'espectacle 15 són 15, que és un concert de gran format, fins ara no l'hem fet encara a Andorra. És un concert que vam estrenar ara ja fa 3 anys, pels 15 anys d'en Bauca, o sigui que ara ja estem a punt de fer 18, i és un concert especial en què vam fer com per celebrar aquests 15 anys, i per tant vam recuperar cançons dels primers discos, perquè ara tenim 4 discs, a punt de publicar l'any que ve el 5è, i és un concert com que té un equilibri, no?, entre les cançons que el públic actualment està escoltant més i, per tant, són les que no poden faltar un concert d'en Bauca. I també té algunes cançons així més Remember, no?, i algun medley més que tornem una mica enrere per com recordar d'on venim, no?, també.
0: Ui, tant que sí.
1: I això, doncs, ens fa molta il·lusió venir amb aquest 15 són 15, que venim amb, de fet, amb més músics que les vegades que hem vingut i amb, bueno, un
0: muntatge
1: una mica més
0: complet. Sí, i tant. Perquè, escolta, 18 anys de trajectòria d'en Bauca, dius 4 CDs, encara va així, no? Encara es diuen...
1: Sí, de fet, 4 discos, tenim... Sí, ara...
0: I a punt de treure el 5è, ho dic, perdona, Magí, ho dic perquè és això, 18, 4 més a punt de treure el 5è, déu-n'hi-do la trajectòria que hi ha al darrere, eh?
1: Sí, de fet, a part dels discos vam fer una pel·lícula durant el Covid, que va ser com una manera de... Allò vam fer una pel·lícula de 45 minuts que es diu En Bauca i el fantasma de Gugu, que està a YouTube disponible, que si algú un dia d'aquests de pluja, doncs, la vol veure, doncs, una pel·lícula pel nostre públic, no?, familiar, que, bueno, que és divertida, està jugant, treballar molt i va quedar molt bé. I, de fet, també tenim tres contes publicats, vull dir que no ens creiem amb els discos, no, però que al final és la nostra principal feina, però al final també acabem fent altres tipus de publicacions.
0: I tant que sí. Escolta, em dius que porteu aquí l'espectacle 15 són 15, un de gran format. Quanta gent necessiteu? Quanta gent vindreu aquí doncs, per poder-lo fer?
1: Doncs mira, sobre l'escenari som 7 persones, som 7 músics, però venim 11 persones, perquè... no, de fet, aquí venim 10, em sembla, aquest dia, perquè, bueno, sí, perdó, tot el que no es veu, no?, els tècnics, tot això, que no són músics en si, però que també són imprescindibles per fer, per poder fer l'espectacle. I això, en aquest cas sí que normalment la formació d'en Bauca, que és bateria, baix, guitarra, jo vaig amb els instruments de vent, que porto tenora i gralla, i l'Anna canta, jo també canto, doncs s'amplia amb el Joel, que porta teclat i acordió diatònic, i el Pere, que porta trombó. És com la formació gran que portem a l'escenari així.
0: I tant que sí. Escolta, no ho he dit, l'actuació serà demà a les 12 del migdia aquí a la plaça del poble d'Andorra la Vella. Sé, Magí, doncs precisament si dius que sí, que, o sigui, a les vegades anteriors que havíeu vingut, doncs havíeu fet un espectacle, o dit d'altra manera, ara fareu un espectacle de gran format, tenint en compte que està remodelat la plaça del poble, tenint en compte doncs, que la plaça del poble disposa ara d'un escenari que entenc que és on actuareu vosaltres i que crec que no has pogut veure encara, però el fet de participar en un esdeveniment com és el Fest Chic, és a dir, amb tot un seguit de programacions dedicades als infants, ha fet possible doncs, que aquesta vegada pugueu anar amb un projecte doncs, com aquest 15 són 15 més gran?
1: Sí. De fet, bueno, sí que hem vist alguna foto de la plaça, de l'escenari que ens han passat, perquè sí. És una mica com era l'espai, i clar, bueno, és una bona aposta, no? Perquè al final aquí a Andorra també jugueu sempre amb la qüestió del temps, no? que està aquí més entre muntanyes, no? Doncs a qualsevol moment ve una tempesta i no? Això sí. et pot salvar el concert, aquell escenari cobert i tal. I nosaltres, sí, em fa molta il·lusió venir a fer així, que és una programació molt xula, val molt la pena que, doncs que el Comú aquí també aposti per aquest públic familiar, no? Que al final és bueno, un públic molt agraït, molt... que ho viu molt i que gaudeix molt d'aquestes programacions. Nosaltres havíem vingut al Jambo, per exemple,
0: sí.
1: Amb altres programacions havíem vingut. I sí, el Fet Xic és la primera vegada i ens fa molta il·lusió.
0: I tant que sí. Escolta'm, abans et demanava doncs, si, per exemple, doncs, actuar davant d'aquest públic familiar us obliga a vosaltres sempre a estar contents, a veure sempre estar bé. Penso que vosaltres no deixeu de ser... sou cantants, sou actors també, per tant, actuar davant del públic més adult doncs evidentment afecta també el vostre estat d'ànim. No sé si amb els infants Magí, us fa encara us obliga encara a estar més bé dintre de la situació que tingueu personal.
1: Sí. A veure, nosaltres però el nostre espectacle doncs, i pel fet de fer música, nosaltres diem familiar, perquè realment pensem que és així, no? Que és una música que fem amb els infants, però sempre també venen acompanyats de les seves famílies. Per sí, tant, clar. També és una música que han de gaudir els pares, sí. Tot i que, evidentment, la part de lletres, de missatge, de contingut, està un 90% pensada pels infants, no? La resta, doncs, sempre hi ha moments d'espectacle que es dediquen una mica més als pares, alguna cunyeta, alguna referència musical inclús, hi ha una sorpreseta al final del concert, que hi ha una melodia que els pares sempre coneixen, i els que coneixen doncs, allò de quan sortien de festa, no sense nens, tot allò. I sempre ens agrada fer aquestes tirades d'ullet, però sí que el nostre públic és als infants, el principal, no? I és on anem. I tot i això, per fer música per infants o per famílies, doncs nosaltres deixem de parlar de coses que ens preocupen o que creiem que són importants del nostre entorn, no? Vull dir, intentem no infantilitzar els continguts sí. de les coses, sinó que sempre hem pensat que els infants són persones capaces de raonar, de pensar, si se'ls expliquen les coses adaptades a la seva edat, no? I a la seva manera d'entendre-ho. Doncs, per exemple, la nostra última publicació és El gegant del Pi i El gegant de la ciutat, que és una cançó que també és un conte d'una col·lecció de contes que hem estrenat amb l'editorial Cruïlla. Doncs és una cançó que a través d'aquesta cançó tradicional de Gegant del Pi estirem la història, ens inventem una història i acabem parlant doncs, de la massificació turística que patim sí. Nosaltres som de prop de Barcelona, doncs aquí no, la gent no pot viure a Barcelona, llavors viuen una miqueta enfora, que no estem nosaltres, ni la gent d'aquí tampoc pot viure aquí perquè, bueno, i tot va, és, no, al final doncs són temes, o la defensa del territori, no? La qüestió no? de construcció sense límits, no? Doncs tot això són qüestions que nosaltres volem tractar i agafem una cançó com El gegant del Pi, no? I sí. estirem la història i la convertim en una història en què parlem de tot això, no? Que, perquè creiem que són qüestions que els infants doncs, també poden entendre i que és important que tractin i que sí, treballin, sí, sí. no? I també, llavors, amb això... Doncs amb això, vull dir que al final sí, sí. la nostra, de fet aquest espectacle no, però a l'altre que estem portant inclús som una cançó sobre la mort, no? Sobre la perdó de persones estimades i és amb un concert festiu. O sigui, fem un concert festiu, però de cop hi ha un moment que el concert també baixa. Amb això que em volies dir, que sí, no hem d'estar sempre contents, que hem d'estar...
0: A més, perquè... Perdona, que només un apunt. Mira, abans que res, quan, no sé si vosaltres també doncs, feu això de... quan venen els cantants, a depèn de que a cada ciutat doncs, van dient bona nit, Barcelona... Ho dic perquè amb aquesta cançó que m'has dit de la ciutat, ja la pots aplicar, ja la pots adaptar directament a Andorra la Vella, el del tema de la gentrificació, del, saps? De l'expulsió... Dels... I dic que si ja us ve de gust, doncs ja us dic que ho podeu fer igualment.
1: De fet, dintre d'aquesta cançó hi ha un moment que convertim, perquè la cançó passa no? I el concert ho estirem una mica, doncs generem de cop una manifestació no? amb el públic per ajudar el gegant del Pi no? i el gegant de la ciutat doncs, a poder seguir vivint a casa seva d'alguna manera.
0: Aquí sóc doctor, les manifestacions no les coneixem gaire.
1: Ja us animarem el públic a fer-la també, perquè al final, si no ens queixem nosaltres, doncs no ho farà ningú per nosaltres.
0: Segur que sí. Escolta... No, per continuar amb això, perdona, Magí, és que m'agradava molt perquè veia el web, llegia el web d'en Bauca, i hi ha a la presentació, una de les coses que dieu és que directament, i va molt relacionat amb el que m'estaves explicant, vull dir que al final, no és que canteu cançons infantils per nens que parlin del sol, de la muntanya, és a dir, teniu un missatge al qual també doncs, voleu traslladar als infants, i més enllà del que m'has posat, doncs fins i tot, i llegeixo, insisteixo, del vostre web que voleu parlar de qüestions des de mediambientals, des de... Tenim una cançó que es diu Welcome, que em fa gràcia, sobre l'acollida de persones, que a més és un tema doncs, que amb els grans doncs, està molt de moda, sobre la sostenibilitat...
1: Ara no l'estem posant al concert, però ens estem plantejant de tornar-la a recuperar, perquè era un disc anterior, ens estem plantejant de recuperar-la perquè el moment d'actualitat ho portaria...
0: Ara, no? Vull dir, va molt més enllà de cantar cançons de nens, sinó que és perquè els nens també entenguin a la seva manera, amb el seu llenguatge, no? doncs el món en el qual viuen.
1: Sí, evidentment sempre, i donem per suposat que els infants ho fan també acompanyats de les seves famílies i que, per tant, amb les famílies poden parlar aquests temes i els hi poden explicar i ho poden madurar junts, diguéssim, no? Perquè sí que hi pot haver coses que, evidentment, a primera escolta, doncs no ho entenguin, però gràcies doncs, a tractar aquestes qüestions a casa, no? també, i a l'escola, i a l'esplai,
0: i tant, també a l'esplai, i això és... És una mica, perdona, Magí, que et talli així, però és una mica la voluntat que vau tenir quan es va crear en Bauca de ser alguna cosa més que un cantant, ja entén-me l'expressió, és a dir, formar d'alguna manera o donar a conèixer, traslladar, com deia, aquests missatges, aquestes inquietuds socials als infants?
1: Sí, de fet, nosaltres venim del món de l'educació en el lleure, d'un esplai, va néixer el projecte, d'un esplai de voluntariat.
0: Sí.
1: Que això, clar, una mica tot va néixer allà. Allà el que fem doncs, és educar des d'un altre punt de vista, no?, els infants, el que es fa, i ja no som monitors, perquè...
0: No. Home, si va néixer fa 18 anys...
1: I això, doncs, al final va començar com això, no?, vam fer un concert per l'esplai i vam seguir després. Llavors va ser... Si nosaltres no hem deixat de fer allò, no? Al final el que fas quan estàs a l'esplai és intentar transformar aquest entorn no? per millorar-lo, no? I llavors és el que intentem fer també a través de les nostres cançons, no? Doncs fer pensar, fer transformar aquest entorn que tenim.
0: I tant. Doncs Magí Canyelles, codirector artístic d'en Bauca, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat aquí a Andorra. Acaba de descansar tot el que puguis aquesta diada. Sí. Agafa totes les forces possibles perquè quan demà soni el despertador pensa que tens encara unes bones dues, tres horetes, depèn d'on estiguis, fins a casa nostra. Això sí, que quedi ben clar, t'esperem a tu i a tota la companyia d'en Bauca a les 12 a la plaça del poble doncs, per veure-us, per escoltar-vos i per participar d'aquest espectacle en el Marc del Festxic.
1: Perfecte, molt bé. Doncs moltes gràcies. I que vagi molt bé, ens veiem demà.
2: Aquí a Andorra.
3: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. A Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.

0: Robert Ruescas, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Arnau.
0: Robert, gràcies per haver confiat en nosaltres, per voler tornar a ser amb nosaltres en aquesta nova temporada. Ja portes un parell o tres de temporades amb nosaltres i sí. Vas expressar que volies continuar. Doncs, per tant, escolta'm, jo encantat i aquí et tinc, convidant-te.
1: Moltes gràcies, Arnau.
0: Escolta'm una cosa, com ha anat aquest estiu? No sé si has pogut descansar o al contrari. És una època de molta afluència, bueno, per tant, de molta feina.
1: He tingut una mica de tot, o sigui, he pogut descansar un parell de setmanes, però la veritat és que la resta de l'estiu ha sigut molt, molt intens, sobretot a partir de l'arribada de l'Odissea i seguidament amb Spider-Man. La veritat és que ha sigut un estiu del que no ens podem queixar ni veure d'espectadors, la veritat.
0: No, i tant, mira, doncs aquí entens, estàs parlant amb un d'ells, perquè a més ho estàvem parlant aquí fora sí. De micro, doncs mira, vam coincidir amb una d'aquestes, Déu-n'hi-do. Mira, m'ha recordat, salvant-ho de les distàncies, Robert, i tampoc no vull fer comparatives, però amb aquests dos grans títols que hi ha hagut aquest estiu, similar allò al Barbieheimer, o no sé com li deien, te'n recordes, l'any de la pandèmia?
1: El Barbenheimer, exactament, sí, sí. Bé, podríem dir que ha sigut un episodi força similar, amb dos títols que sí. Poc tenen res a, poc no, no. Tenen a veure un amb l'altre, i la veritat és que el públic ha respost molt bé. De fet, Spider-Man s'ha convertit ja en la tercera pel·lícula més taquillera... No, sí, la més sí. Taquilla de la història del cine, o sigui, que imagina. No, només la supera la primera d'Avatar i la d'Avengers Endgame. I en el cas de l'Odissea, també sí. Ja li queda poc per estar entre les 10 primeres.
0: I encara tinc gent que m'està dient Arnal, ves-la a veure, Arnal, ves-la a veure al cine.
1: Sí. Fi,
0: doncs segur que ho farem. Per tant, dos pel·lícules que, això sí, Robert, ja queden lluny. Per tant, nova temporada, noves estrenes. Comencem aquesta secció, si et sembla, amb una pel·lícula que ara mateix ja està en cartellera, es va estrenar, si no vaig errat, la setmana passada, i si no ja em corregeixes, que explica uns fets que són extremadament pròxims, fins i tot en l'espai i en el temps. Parlem de Cronos.
2: Necessitem
3: reforços
2: a les Rambles
3: amb bogeries. Necessitem... Hem passat algunes Rambles, 5
4: ambulàncies. Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
5: Què collons està passant?
6: Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
7: ¿Qué pensamos?
8: De momento lo único que tenemos es caos.
9: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
10: Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
0: Robert, un d'aquells fets que, com deia, ens van agafar molt pròxim a tots sí. Nosaltres. A més, en un dia com avui, 11 de setembre, Diada de Catalunya, però també es commemoren els 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones. Sí. És d'aquells fets que d'alguna manera, doncs, recordes, on eres en aquell moment?
1: Sí, la veritat és que, mira, t'he de dir que jo la pel·lícula vaig tenir l'oportunitat de veure-la a una preestrena al Liceu la setmana passada.
0: Sí.
1: La pel·lícula a mi em va agradar bastant. És una pel·lícula que tracta ser molt respectuosa per totes les parts sí. Implicades, ja sigui com a homenatge a la feina policial feta amb l'operació, que dona títol a la pel·lícula, a les víctimes, als seus familiars, inclús també doncs, aquestes persones que eren familiars precisament d'aquests nois que... Sí. Que van desembocar tots aquests atemptats i atacs. És una pel·lícula que intenta conciliar, parla de molts temes, també inclús de l'estigma, de la inclusió, de l'acceptació.
0: Sí.
1: I la veritat és que és una pel·lícula que a mi m'agrada bastant. Està ficada com a un thriller on realment hi ha tensió, però també sap remoure bastant.
0: Mira, jo volia dir-te, perquè... Evidentment, doncs, a les xarxes pots llegir opinions de tot. M'agrada, tal com ho expliques, em porta la pregunta, dius, que vol reconciliar, que vol deixar bé, o sigui, fa un homenatge a l'actuació policial, però tampoc estigmatitza o lluita contra l'estigma cap a les persones, doncs, o els familiars que van cometre, o fins i tot la nacionalitat i la religió de les persones que van cometre. És una pel·lícula, entén-me l'expressió, Robert, bien queda, és a dir, al final... O explica la duresa dels fets?
1: Bé, és una pel·lícula que explica la duresa d'una forma que recorda molt a nivell documental. O sigui, són fets que tu has llegit ja per internet, aquí els pots veure precisament com va passar. Intenta ser en tot moment molt, molt, molt respectuós amb tots els fets, d'una forma tampoc violenta, però que realment es vegi tot el que va passar i crea impacte, i ja et dic, remou, perquè la pel·lícula, la veritat és que situacions que sap remoure bastant. Com a pel·lícula de bien queda, pues bé, podríem dir que ho és, però intenta abarcar moltes coses, moltes idees i molts ideals al llarg de dues hores. A mi em sembla que en aquest cas ho fa bastant bé, dins del que és una pel·lícula doncs, de caire comercial,
0: i tant.
1: Però amb missatge. La veritat és que sí, jo penso que és una pel·lícula que val la pena veure.
0: I tant. Canviem radicalment de registre. Em trasllado a la infància de qualsevol persona, en Robert, que fregui la quarantena i que en tingui més, perquè em sembla que els que en tenen menys doncs, potser ja no els hi queda tan a prop, però en qualsevol cas s'estrena Coyote versus Acme.
2: ¿Has sufrido alguna lesión horrible provocada por un producto de la corporación Acme? La culpa no es suya. El culpable puede que sea otro.
3: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
7: Acme apesta.
11: El Coyote es un imprudente.
12: Todos sabemos quién es el responsable y todas sus lesiones fueron autoinfligidas.
13: Llevas años llegando a acuerdos en casos contra Acme.
14: Puedo conseguirte 250 pavos por eso.
13: Es tu oportunidad para demostrarle al mundo de lo que eres capaz.
0: Robert, mai un client havia estat tan fidel a una marca i aquesta sempre falla. Per tant, doncs, la pel·lícula em sembla, com a mínim, la premissa perfectament justificada.
1: Sí, de fet és una pel·lícula que no sabria dir que és més boig, o el seu argument o la seva història. O sigui, la història de com aquesta pel·lícula ha sortit finalment a la llum. Coyote versus Acme, doncs, com ja es pot veure el tràiler, tracta de com el Coyote ja està fart precisament de tots els mals que ha anat patit intentant perseguir el Correcamins i com precisament porta judici a la companyia per danys i perjudicis, sí, sí, en aquest cas, no?
0: I tant, i tant.
1: El que passa és que ja de fet la premissa a mi em sembla superdivertida. El que passa és que és una pel·lícula que pensa que es va fer ja fa gairebé 4 anys.
0: Ostres! I s'estrena ara. O sigui, va amb un decalatge de... Ostres!
1: Va quedar al fons d'un calaix juntament amb una altra pel·lícula de Batgirl, que aquesta sí que encara mai ha sortit a la llum i a veure què passa.
0: Sí.
1: I tot va ser degut a que la Warner, que en aquell moment doncs, començava a passar per uns moments bastant complicats,
0: sí,
1: va decidir que era molt més rentable cancel·lar la projecció, l'exhibició d'aquestes pel·lícules per obtenir o reduir-se d'impostos fiscals.
0: Clar.
1: I això va ser un tema molt controvertit, molt polèmic, i finalment, degut a la pressió social, doncs, la Warner va decidir doncs, cedir la venda dels drets, farà com un any i mig, i una altra companyia o altres companyies, segons cada país, doncs, es va comprar, i per fi podem veure aquesta pel·lícula en navegada.
0: D'alguna manera, Robert, perdona, són els fets que van desembocar tot just amb aquesta compra que es va produir doncs, l'any passat dels estudis Warner, que
1: sí,
0: hi va haver tanta polèmica també, doncs, perquè semblava
1: moltíssim
0: que estava tancat un acord amb Netflix, si no
1: Netflix
0: recordo malament, i al final... Sí, no? Estem parlant de tot això?
1: Sí, exactament, sí, sí. Una cosa va desembocar una altra. Finalment Netflix tampoc finalment compra la Warner i tot sembla que la compra es formalitzarà amb la Paramount.
0: I tant. I tant, i tant. Robert, teníem preparada una tercera pel·lícula, però estic fora de temps. Me la guardo per la propera vegada que parlem,
1: molt
0: que encara
1: bé
0: la tindràs segur en cartellera. Només un últim apunt, perquè no ho hem dit, amb la pel·lícula Cronos, que evidentment doncs, s'emet, es projecta en català,
1: sí,
0: no sé si en castellà també, però es projecta en català, Robert,
1: també
0: aquí
1: en català.
0: Hem de tenir en compte doncs, que el cinema Silla Carlemany, amb aquest suport del govern, doncs, l'entrada està bonificada per veure les pel·lícules en català, oi?
1: Sí, en aquest cas doncs, la pel·lícula la podeu gaudir a 4 euros i a part d'aquesta pel·lícula en cartellera en català doncs, també tenim la de Tadeo Jones,
0: sí,
1: i inclús també aquesta setmana estrenem la nova Detective Conan.
0: Doncs mira, tres pel·lícules en català doncs, amb un preu... A més, divertides, perquè són d'aquestes
1: sí,
0: que fan gràcia a veure. Robert Roescas, director del cinema Silla Carlemany, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una temporada més i t'esperem ben aviat.
1: A tu, Arnal. Moltes gràcies per tot.

0: aquí a Andorra.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paper assa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Un incendi, un robatori, una inundació no només passa a les pel·lícules. Pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar. Amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins. Mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
3: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
4: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. Avui és divendres 11 de setembre del 2026. Arribem amb un programa farcit d'actualitat esportiva. Farem la prèvia del partit entre el Futbol Club Andorra i la Reial Societat B, escoltant, evidentment, les declaracions dels dos entrenadors. A més, analitzarem les dades del límit salarial de la Lliga, que situen el conjunt tricolor en una zona intermèdia de la categoria, i com a plat fort tancarem el programa amb una entrevista a Nayara Liñán, la taekwondista que acaba de fer història aconseguint la medalla de bronze als Jocs del Mediterrani. Tot això i molt més en els pròxims minuts. Arrenquem.
0: Aquí Esports.

0: Ho dèiem a l'inici, el Futbol Club Andorra busca aquest dissabte posar punt final a la mala dinàmica contra la Reial Societat B. Els tricolors encadenen 3 derrotes i ara afronten 2 partits consecutius a casa amb l'objectiu de reaccionar i començar a sumar punts. I és que, tot i els resultats, les estadístiques expliquen una realitat ben diferent. De fet, ho dèiem ahir a la primera tertúlia de la temporada de l'Equia Esports. L'Andorra és l'equip que més remata de tota la segona divisió, el que més xuta a porteria i també el que més ocasions de gol genera, uns números que també té molt presents el rival d'aquest dissabte. De fet, l'entrenador de la Reial Societat, Jon Ansotegui, considera que els 3 punts de 12 que té l'Andorra no reflecteixen el que ha fet l'equip de Carles Manso sobre el terreny de joc. I de fet posa el focus precisament en la capacitat dels tricolors per tenir la pilota i generar futbol.
1: Tienen menos, bastantes menos puntos además de los que, a mi opinión, se han merecido. Entonces, bueno, partido muy difícil, partido donde habrá que correr detrás del balón, porque ellos en eso son, no sé si los mejores, pero sí muy buenos, y partido para nosotros también aprovechar nuestras ocasiones, ¿no? Cuando un equipo, el equipo rival en este caso, tiene tanta posesión y ataca tanto, pues tú también, las veces que robas el balón o las veces que tú con tu juego enganchas, pues tienes que aprovechar esas situaciones.
0: I davant d'aquest estil de l'Andorra, la Reial Societat B planteja un sistema pràcticament oposat. Ansotegui aposta per un equip que, quan recuperi la pilota, busqui ràpidament el contraatac i aprofitar els espais.
1: Más difícil, intentaremos tenerla, como siempre, pero para nada no hay ni ganar la posesión ni nada de eso. Si nosotros tenemos que intentar que cuando tenemos nosotros el balón sea para atacar, y cuando la tienen ellos intentar robar e intentar atacar. Entonces, más que pensar esas cosas, pues yo por lo menos pienso en las fases del partido, con balón, sin balón, transiciones, cuando robamos qué pasa, cuando la perdemos qué pasa, y eso es lo que hacemos, ¿no? Y luego el partido nos dirá donde hemos estado más tiempo y si hemos estado bien o mal.
0: Sobre el partit d'aquest dissabte, que es disputarà a partir de les 2 del migdia, de fet ahir en parlàvem a la tertúlia de la Kia Sports amb el Joan López, redactor d'esports de Ràdio Televisió d'Andorra, i el Marc Vasco, redactor d'esports del Diari d'Andorra. Tots dos advertien que no va a la baixa la guàrdia perquè en aquesta categoria no hi arriba el fàcil.
2: Crec que és un bon partit per tornar a sumar els 3 punts. Compta amb els rivals assequibles, no n'hi ha, no existeixen. La temporada passada la Reial ens va guanyar els 2 partits, crec recordar, i no s'ha de confiar ningú al Futbol Club Andorra, però sí que m'espero un partit diferent al que vam veure contra l'Eibar, i aviam si també aprenent una miqueta de les lliçons el Futbol Club Andorra pot tornar a sumar de 3.
3: Sí, totalment d'acord, Joan, no? Ja ho va demostrar l'Andorra l'any passat, que aquests partits sobre el paper assequibles o contra rivals no tan forts són els que si l'acaben encallant, i després anaves a camps top de la categoria i era quan l'equip s'exhibia, no? Dia sí, dia també. Cert que aquests 2 partits seguits a casa, no? Home, sumar els 6 punts seria, bueno, una gran dosi de moral, sobretot per refermar i per demostrar que s'està fent bé la feina, perquè jo considero que s'està fent molt bé la feina, però clar, al final això va de guanyar, i quan no guanyes comença, no, el run-run, l'ambient, etc. Però jo crec que sí, és una oportunitat per sumar aquest 6 de 6 i deixar les coses una mica més tranquil·les en aquest inici de temporada.
0: I pel que fa a Carles Manso, l'entrenador tricolor confia que les victòries acabaran arribant. Considera que, malgrat aquests últims resultats, l'equip està fent mèrits per començar a sumar i que és qüestió de temps que els resultats acabin arribant.
4: Portem ara mateix 3 derrotes consecutives, però creiem ara mateix 3 derrotes consecutives en qualsevol partit, i que és veritat que tenim, que portem ara mateix 3 derrotes consecutives, però creiem que de veritat l'equip va en una bona línia, que estem creant, no generant moltíssimes ocasions de gol, i que tard o d'hora això es veurà reflectit en el resultat i en el marcador, perquè hem tingut, com dèiem altres setmanes, molts moments de bon joc, i al final creiem que és la línia a seguir. És evident.
0: També assegura que l'equip ha fet autocrítica després d'aquestes 3 derrotes, però considera que la línia de treball és la correcta.
4: Aquesta setmana ha aprofitat per ser autocrítica amb ells mateixos i saber quines coses hem de millorar, i que tothom, aquesta setmana, si no haguéssim perdut aquests 3 partits, però al final creiem que també és un equip que estem en construcció, que tothom, aquesta setmana ha aprofitat per ser autocrítica amb ells mateixos i saber quines coses hem de millorar i quines hem de seguir fent bé, però creiem que és un procés en el qual hem de seguir creixent, i tant de bo aquesta setmana doncs també puguem donar-li la volta a aquests tres partits consecutius guanyant aquí a casa contra, amb la nostra afició.
0: El partit serà demà a les 2 de la tarda a l'estadi de la Fab d'en Camp.
5: Aquí Esports.

0: Encara un parell de notícies més en clau tricolor. El partit entre l'Andorra i l'Eibar de la tercera jornada s'ha inclòs en l'informe d'incidències de la Lliga a causa d'un càntic contra Pedro Sánchez al gol nord de l'Estadi de la Fava. El càntic al minut 34 va durar uns 5 segons. L'organisme explica que les denúncies setmanals recullen els càntics que es produeixen als estadis i que poden incitar a la violència o a contenir expressions insultants o intolerants. Aquests comportaments estan recollits com a prohibits i sancionables tant en el Codi de Disciplina Esportiva de la FEF com en la legislació espanyola contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport.
1: Aquí esports.

0: I del futbol passem al bàsquet, perquè el Morabanc diu adéu a la Lliga Catalana després de plantar cara al Barça. Els de Zantabac van arribar al descans 15 punts per sota, però van reaccionar amb força després de la represa i van arribar a situar-se a només 3 punts al final del tercer quart. El Barça va començar castigant des de la línia de 3 i va tancar el primer període amb un 28-16. Al segon quart el Morabanc va ajustar la defensa, però els blaugrana van mantenir el control i van marxar els vestidors amb un 52-37. La reacció va arribar a la segona meitat, liderada per Kyle Kuric. L'escorta va ser el màxim anotador del partit, amb 21 punts en un parcial de 17-29, que va tornar a posar els andorrans dins del partit. En el tram final, el Barça va tornar a obrir una petita escletxa i el Morabanc ja no va poder completar la remuntada i va acabar tancant el marcador per 88-84. Van destacar com a jugadors de l'Andorra Aaron Best amb 12 punts i 5 assistència, Wese Windu amb 11 punts i Lazar Mjutić amb 9. De fet, el propi Mjutić ha assegurat que, malgrat la derrota contra el Barça, aquests partits de pretemporada els han servit per treballar i millorar aspectes del joc que volien polir.
1: Hemos venido para ganar, también no se pudo, pero aprendimos muchas cosas, hicimos lo que trabajamos, dimos el 100%, como dije ya no fue bien, pero las cosas que queríamos hacer y mejorar las mejoramos.
0: L'equip va tornar a jugar sense James Akinjo amb molèsties musculars i afrontarà dimarts l'últim amistós de pretemporada contra el Lucan Múrcia.

0: I abans de donar pas a la conversa que hem mantingut amb la taekwondista Nayara Liñán, us informem que ple andorrà la Copa del Món de Piragüisme de la Seu. Mònica Dòria, Ona Paralegre i Nil Checa van superar la contrarrellotge individual de Kayak Cross i es van classificar per a les rondes de diumenge. Dòria va acabar 11a amb un temps de 53 segons i 51 centèsimes, mentre que Paralegre va ser 41a amb 62 segons i 11 centèsimes. La jove palista de només 16 anys va debutar així en una Copa del Món absoluta. I en la categoria masculina, Nil Checa va acabar 22è amb un registre de 49 segons i 37 centèsimes. La competició continua avui al Parc Olímpic amb les eliminatòries de kayak slalom amb les semifinals i finals de la tarda. I Carla Mijares ja és matemàticament campiona de la Copa Sud-amèrica d'eslàlom. L'andorrana s'ha imposat a la prova disputada a Bariloche amb un temps d'un minut, 31 segons i 80 centèsimes. Mijares ha remuntat a la segona mànega després d'acabar la primera en segona posició a només 3 centèsimes de l'alemanya Jessica Hilzinger, que finalment ha acabat segona. I ho dèiem a l'inici, parlem amb una de les grans protagonistes de l'esport andorrà d'aquest estiu, la Nayara Liñán, ha aconseguit a Taranto el bronze als Jocs del Mediterrani, la primera medalla d'Andorra en aquesta competició, una fita que arriba en un moment especialment bo per a la taekwondista, que aquest any també ha estat quarta d'Europa. Nayara Liñán, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, super.
0: Primer de tot, doncs, donar-te l'enhorabona per aquesta medalla històrica, la primera que aconsegueix Andorra en uns Jocs del Mediterrani. Com et sents ara que ja han passat una setmana? Ja ho tens del tot assimilat?
1: Doncs la veritat és que estic supercontenta. Hem estat bastants dies intentant celebrar la medalla i la veritat és que estem supercontents, tot el meu equip i jo, amb aquest resultat, la veritat.
0: Quan vas saber que havies aconseguit la medalla de bronze, en aquell moment, què és el primer que et va passar pel cap? No sé si vas pensar més en el que acabaves d'aconseguir a nivell personal o en el que significava com a país, com a Andorra, o les dues coses.
1: Sí, les dues coses, la veritat. Quan vaig aconseguir la medalla de bronze, el primer que em va venir al cap és que havia fet història per al meu país i sobretot doncs, tot l'esforç que havíem fet doncs, per arribar a aquell moment, la veritat.
0: I amb quin objectiu arribaves als Jocs del Mediterrani? Des del principi veies la medalla com una possibilitat real o vas anant canviant les expectatives a mesura que avançava la competició?
1: Doncs sí, la veritat, portàvem bastant temps entrenant i aquesta era la nostra fita principal. Era el nostre objectiu. Jo, la veritat, que bueno, tenia doncs, aquesta fita marcada i anava per la medalla.
0: A les semifinals vas perdre contra la Sophie Hajnik, una rival que ja coneixes bé i que havies guanyat, de fet, anteriorment. Quan repasses aquell combat, et queda la sensació que podies haver arribat a la final?
1: Doncs, bueno, la veritat que va ser una sensació molt dolça perquè, bueno, feia doncs, 2 mesos abans havia fet el campionat de Bòsnia contra ella i sí que l'havíem guanyat i, bueno, no va ser un combat fàcil, però sí que és veritat que hi ha vegades que, bueno, això és l'esport. Ella em tenia, jo crec que una miqueta més estudiada que jo a ella i, bueno, no es va donar la possibilitat, però sí que en un altre moment, doncs, perfectament sí que podríem haver guanyat aquell combat.
0: En aquest sentit, el bronze, la medalla de bronze et deixa sobretot satisfeta o també amb una mica de ràbia per haver-te quedat tan a prop de lluitar per l'or?
1: Doncs sí, bueno, la veritat, el meu objectiu principal era tornar a fer la final amb la turca, amb la noia a la que havia perdut al Mundial que vaig quedar 18a i a l'Europeu que vaig quedar quarta d'Europa. I sí que m'hagués agradat moltíssim doncs, poder fer la final amb ella. I bueno, ens veiem amb possibilitats perquè és això, feia menys de 2 mesos doncs havíem guanyat a la noia amb la que vaig fer la semifinal i ens veiem amb possibilitats doncs estar allà lluitant doncs per aquesta medalla d'or o per la medalla de plata.
0: De fet, aquest any has estat quarta d'Europa a Múnich, plata al Bosnia Open i bronze als Jocs del Mediterrani. Si haguessis de posar-te una nota personal, quina posaries? I en aquest sentit, què t'ha faltat per convertir un any molt bo en un any de 10, en un any perfecte?
1: Doncs la veritat que estic supercontenta amb la temporada que portem. Doncs La veritat que estic contenta amb tot el que estem entrenant i amb els resultats que estem traient. Sí que és veritat que, bueno, cada cop anem a més i s'ha d'anar, bueno, doncs aprenent, agafant experiència i progressant. I, bueno, a poc a poc, la veritat, tenim grans fites importants com l'europeu de, bueno, com els Jocs Europeus l'any que ve o el Mundial. I, bueno, doncs a poc a poc anar agafant experiència, continuar posant el rànquing mundial i tot es donarà.
2: Ara ho deies, Nayara, ja pensant en els Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028, l'any que ve abans arriben els Jocs Europeus d'Istanbul, els tens especialment marcats en vermell al calendari?
1: Doncs sí, la veritat crec que, bueno, és la fita més important que tinc al meu calendari, per no dir la més important, per mi és un somni poder arribar a classificar-me als Jocs Olímpics i la veritat que, bueno, per això entrenem el nostre dia a dia i farem el possible, doncs, per arribar a classificar i poder, doncs, arribar a les millors condicions possibles.
2: Perquè la gent es faci una idea, Nayara, com és un dia normal en la teva vida? Quantes hores entrenes i què hi ha darrere de la preparació d'un esportista de taekwondo?
1: Doncs jo ara mateix estic a Barcelona visquent, estic a un centre d'alt rendiment i entreno amb la selecció espanyola i entrenem dos entrenaments al dia, a vegades són tècnics, bueno, fem pel matí i per la tarda, i un és tècnic i l'altre és més físic. I, bueno, això.
2: I què diries que és el que costa més d'aquest esport i que la gent no veu quan mira un combat que al final dura poc més de 2 minuts, però què hi ha al darrere de tot això?
1: Doncs la veritat que al darrere d'aquest esport no només és el fet de competir, sinó la constància, la dedicació, el estar cada dia entrenant, també sobretot el pesatge, perquè abans d'una competició doncs, hem de fer un pes i aquest, bueno, també és bastant difícil a nivell esportiu, tot els competidors d'elit que es dediquen a l'esport, doncs, de taekwondo sabran el que dic. I això, bàsicament, la constància i la dedicació que tens.
2: I entenc que també hi ha molts sacrificis, no?, a darrere d'aconseguir una medalla com aquesta, que potser la gent no veu.
1: Sí, el fet de viure també fora del teu país, de la teva família, per poder entrenar a un centre on les condicions són les, bueno, les millors en les que pots trobar per estar al nivell, també és bastant difícil.
2: Amb els resultats que estàs aconseguint, Nayara, i l'objectiu de Los Angeles 2028, consideres que el suport que reps actualment és suficient en qüestió de, parlant de pressupost, o necessites un pressupost en aquest sentit més gran per poder preparar-te ja al nivell que exigeix l'alta competició?
1: Doncs crec que, bueno, el suport que estem rebent no és suficient. Sí que ens estan ajudant, però necessitaríem una miqueta més, doncs, per poder arribar al nivell que volem assolir. Les competicions sí que suposen un gast bastant gran i no només les competicions i el poder viatjar, sinó també poder fer campus internacionals per continuar agafant experiència amb altres, bueno, doncs, aprendre d'altres països o d'altres federacions i, bueno, al final tot té un cost i sí que estaria molt bé que ens poguessin donar una miqueta més de suport.
2: I tot i que encara és aviat per dir-ho, perquè al final ets molt jove, creus que aquesta medalla pot convertir com en una referent per a les noves generacions que practiquen el taekwondo al país?
1: Doncs sí, crec que al final és una medalla que, bueno, doncs tant a la meva federació com als nens que em segueixen o els nens del club mateix, crec que és una aspiració, bueno, és una medalla que pot inspirar els nens que em segueixen, inclús a la meva germana, doncs que vulguin intentar arribar doncs al que jo he pogut aconseguir, que vegin que tot és possible i que els motivi que doncs a seguir endavant entrenant i que tot és possible.
2: Perquè com veus el present d'aquest esport del taekwondo? Creus que cada vegada hi ha gent que a poc a poc s'hi va apuntant més?
1: Doncs sí, crec que la veritat és un esport que cada cop té més visibilitat. A una competició de taekwondo es pot emplenar un estadi perfectament. I crec que el taekwondo és un esport que, a més de que és bastant reconegut, hi ha una participació tant de nois com de noies molt igualitari.
2: Molt bé, doncs Nayara, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Enhorabona una vegada més per aquesta medalla històrica i des d'aquí, des de la ràdio Cadena Ser, et seguirem de ben a prop perquè estem convençuts que no serà l'última. Una abraçada i molta sort en tot el que ve.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: I fins aquí a la Guia Esports d'avui. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora per analitzar, evidentment, tot el que ha donat de si el partit del Futbol Club Andorra i la resta de l'actualitat esportiva. Que passeu un bon cap de setmana.
3: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con los primeros actos ya en marcha, Nueva York inicia el día del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Los atentados que cambiaron el mundo y cuyas consecuencias seguimos pagando hoy en día. A esta hora los familiares de las víctimas del 11S han llegado ya al memorial, al lugar en el que en su día se levantaban las Torres Gemelas, sin Trump y con la presencia allí del alcalde Mandami. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. El alcalde, cuya confesión musulmana ha generado rechazo en algunos sectores, ya ha participado en una ofrenda floral a los policías del 11S.
6: We remember 9/11 as the darkest day in our city's history, but we also remember what so many New Yorkers.
5: El día más oscuro en la historia de la ciudad, reconoce Zoran Mandani en este mensaje en el que apela a la unidad y a la solidaridad que Estados Unidos mostró después de los ataques. Hoy la nación está dividida en dos y Trump, por segundo año consecutivo, no estará en esos actos en la zona cero porque no le dejan hablar. Allí se va a guardar el primer minuto de silencio a las 2:46 exactamente, justo 25 años después de que el primer avión impactara contra el World Trade Center.
4: A y media con Pablo analizamos lo que queda del 11S, cómo ha cambiado el mundo, y estaremos allí en la zona cero en directo, un día en el que todos recordamos lo que hacíamos a esa hora cuando a las 2:46 en efecto se estrelló el primer avión. 12 de la tarde y un minuto aquí en casa. El gobierno no logra domar la crisis de Ceuta. Lo ha intentado esta semana con la publicación de las comunicaciones de inteligencia, pero al Ejecutivo se le vuelve a abrir otro frente con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Dimite fundamentalmente por diferencias con la versión del delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha sostenido que él, su jefe de gabinete, no le avisó de sus comunicaciones con el CNI ni las advertencias de los servicios de inteligencia.
7: Entienda que la pregunta que le hago es que sorprende también que diga usted que no sabía nada. Bueno, que su jefe de gabinete no le informó de esa conversación con el CNI.
8: Me parece bien que usted le sorprenda.
7: Sobre todo porque usted era el que alertaba, como usted dice, que desde delegación del gobierno se emitieron varios informes. ¿Cómo puede ser que su jefe de gabinete no le alertara de esa conversación con el CNI y de esa llamada de 11 minutos?
8: Bueno, pues no tenía conocimiento de esa conversación con
4: el
8: CNI.
4: Lo ha dicho varias veces en rueda de prensa, en la antena de la SER también aquí con Aymar, y hoy, a pesar de la dimisión de su jefe de gabinete, que dice que sí le informó, hoy lo vuelve a repetir en un comunicado. Si realmente escaló, como sostiene el dimitido jefe de gabinete, el delegado del gobierno en Ceuta tendría un problema, pero el gobierno también. El presidente ceutí, Vivas, cree que las responsabilidades deben escalar.
9: También me resulta sorprendente que dijera que no se había enterado de una conversación que había tenido su jefe de gabinete con el CNI. Yo hubiera entendido que el delegado del gobierno hubiera dicho: de esa conversación, del contenido de la misma, no puedo hablar, porque hay asuntos que afectan a la seguridad nacional que no puedo revelar.
4: A las 2:30 con Guillermo Lerma pulsamos qué se dice Moncloa, muy poco, y también las contradicciones que nos deja desde el primer día esta crisis, con un gobierno que empezó negando la existencia de las advertencias o avisos para terminar enredado en esto, en cuánto escalaron esos avisos y dónde se rompió esa cadena. A y media contaremos la respuesta del Partido Popular a Marruecos, el PP que insiste en señalar directa o indirectamente a ese país en esta crisis después del aviso que le envió ayer Rabat mediante un comunicado. Hoy no ha habido reflexión de Isabel Díaz Ayuso sobre Ceuta y por primera vez la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el debate sobre el estado de la región ha dicho esto sobre el famoso ático de Chamberí. Ante el chorreo de críticas de la oposición, Ayuso no ve mal ahora lo de tener una residencia oficial.
10: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
4: El problema no es tener una residencia oficial, el problema fue comprarla de tapadillo y negar luego que era en realidad una casa.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Ser Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. Al Teatre Acadèmia, Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena Ser.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la Cadena Ser.
2: Tot això passa aquí.

Què tal? Bona diada a tothom. Benvinguts al Llapis de Memòria. I bé, com alguns ja sabeu, una de les novetats d'aquesta temporada és que els divendres ja no farem el clàssic rebobinem dels millors moments de la setmana, a no ser, esclar, que caigui en festiu com és avui el cas. Perquè sí que us puc anunciar que els dies festius aprofitarem per oferir-vos alguns dels fragments més interessants de la temporada. Per avui us hem preparat un menú molt variadet, però sabeu què? No us l'anunciaré. Millor que l'aneu descobrint a mesura que anem avançant.

0: que no us l'anunciaré. Millor que l'aneu descobrint a mesura que anem avançant. El que sí que us puc dir és que comencem connectant les cançons del llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar. Som-hi!
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Eva Baltasar és una de les escriptores més llegides de la literatura catalana i també l'única que ha estat nominada als Premis Booker, que, perquè ens entenguem tots, vindrien a ser una mena dels Oscars de l'escriptura. A tot això, l'Eva va debutar en la narrativa només fa 8 anys, però déu-n'hi-do quins 8 anys li ha donat per escriure 5 novel·les, totes elles han sigut exitoses, i s'ha de dir que aquest èxit li ha canviat la seva vida professional i també la personal, perquè gràcies a ell l'Eva s'ha atrevit a fer coses que mai abans s'havia atrevit a fer, com per exemple ballar cançons com aquesta que està sonant, és a dir, Love My Way de The Psychedelic Furs. Quin anglès, eh?

0: Encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha molt que l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ai, ballo a casa, sí.
0: A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... No, també ballo, si cal alguna festa i això també puc ballar. Darrerament sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant per caigudes, eh?
1: Ai, calla,
0: d'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet?
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, jo era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins arribar a un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. La meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia...
1: Jo em vaig formar allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora, vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. A més, la meva mare era del círculo de lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estar molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que...
0: La teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera, ara balles, fas amics...
1: Bueno, vull dir... Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé, mira, l'altre dia la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir... perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany. O de més que de personalitat, de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo... I em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure

0: canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
1: Sí, poses tant, tot allà.
0: Sí, ja hi estan avesades, sí. Sí, sí, sí, em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec. Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer, i no fumava des que tenia 20 i pocs anys, a la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder, i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que sol beure, que no és gaire, però no, va temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
1: Sí, i fas, em va durar... fas un actor's studio, fas com,
0: sí, com
1: fan els actors amb
0: sí,
1: els personatges.
0: Sí, sí, sí, sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt del personatge principal de la novel·la.
1: Ets escriptora Stanislavski.
0: Potser
1: sí. És una nova
0: sí.
1: manera de...
0: Sí.
1: Escriptora de mètode. Sí. Clar, ara, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
0: sí.
1: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
0: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig... No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat en un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo en dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
1: Perquè està tot pagat, no és
0: exacte,
1: de feina.
0: Exacte, no, no. Exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent de... Bueno, el meu editor, no? Gent de... d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és, noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo. Ja.
1: Ciao.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Han vist l'entorn literari.
0: Sí, exacte.
1: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
0: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me a una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficients. Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser... aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Ni de... Bé, aprendre. I...
1: Hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys. A més, tu eres mare soltera, va ser mare amb 24 anys... I decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol?
0: Ja, una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que... La mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien, i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic, gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura... teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
1: És increïble,
0: però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
1: i s'havien
0: trobat gent a dintre.
1: Que a vegades el perill no tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
0: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
1: I com és que vas tornar?
0: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo. Mm-hmm.
1: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
0: Sí, i tant. I tant, i tant.
1: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
0: Clar,
1: és el pitjor company del món.
0: No sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Sé estar a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I, de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores, i per mi anar a passejar el gos...
1: És...
0: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
1: Demana Aquarius,
0: ell tira
1: quan
0: arribeu a casa.
1: Sí. Donen begudes energètiques,
0: sí,
1: Eva.
0: Sí, sí, no, està, no, és jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, que vaig a... i estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat que connectes amb tu... que de fet per mi són hores d'escriptura, perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
1: I les novel·les es passegen,
0: es
1: no?
0: Es passeja, i tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta i escriure. Bàsicament és feina, per mi, d'exterior.
1: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons, com la que està sonant ara mateix, que és Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa, amb d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
0: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental, i després que a mi m'aboca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor... Ja anava a dir esquelets d'animals, no? Llocs on hi ha passat la mort, la vida i la mort.
1: Veig el John Wayne.
0: Home, una mica... Per Magel acaba amb una imatge així, amb un cowboy cavalcant cap a l'horitzó.

0: imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant
0: en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors que t'he imprès en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagi estat
1: aquesta rutina, però varien molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo he vist que això, a Cardedeu abans he dit, vaig a un cafè, vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafès segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa.
0: Respondre a mails.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric de tardes, ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada, em llevava a 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la que estic treballant ara és més... De moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular, la Eva Baltasar està escrivint una nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles, jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi Booker?
1: Ui, jo no soc gaire excèntrica.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar...
0: Home, és una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el tabac i la beguda.
1: Sí, és cert. Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, i em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. A hores d'ara ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada a la habitació i que hi hagi cert silenci.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flor.

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Seguim rebobinant els millors fragments del que portem de temporada del Llapis de Memòria, avui que és festiu, que estem celebrant la Diada, i ara és el torn del Joan Lluís Bozzo, un dels membres històrics de Degoll de Gom, i és clar, com no podia ser d'una altra manera, entre les seves cançons vam trobar temes que formen part de la història d'aquesta mítica companyia, com aquest, Nit de Sant Joan, de Jaume Sisa. La nit de...

0: de Sant Joan de Jaume Sisa sonant el llapis de memòria de l'actor, director i membre de Goll de Gom durant pràcticament 50 anys, en Joan Lluís Bozzo, que ara em deies, puc parlar o si tens ganes d'explicar-nos coses sobre aquest tema?
1: Només una cosa, que aquesta cançó, que és de les més conegudes i de les més celebrades d'en Sisa, la lletra és meva.
0: Aquest seria el primer musical oficial de Goll
1: sí,
0: de Gom?
1: Musical, amb voluntat de ser musical, va ser Nit de Sant Joan, sí.
0: Després va arribar Glups, crec.
1: I després Nit de Sant Joan, Glups.
0: I després Mikado, ja.
1: Sí.
0: Que és on hi ha un gir a la companyia,
1: sí.
0: Perquè tu decideixes que només vols dirigir.
1: Sí.
0: I crec que l'Anna Rosa també és el moment que només vol portar la producció executiva.
1: Això mateix. Queda només en Miquel Pariel, que és del nucli.
0: Com és aquest gir?
1: Després de Glups, home, jo estava l'Andrés Lima. Saps de què parlo, Andrés?
0: Sí, Animalario.
1: L'Animalario, que ara és un director molt... Era més jovenet que jo. I vam anar a fer un bolo a la seva ciutat natal i em va explicar fa un temps, que jo ni me'n recordava, que havíem estat prenent una copa i que havíem parlat molt de teatre i que jo li havia dit que queria deixar d'actuar, que ja Glups era l'últim.
0: Tu no ho recordes?
1: No. I ella em va dir, però com? Per què? I li vaig dir, perquè estoy harto de levantar la patita.
0: Allà vols explicar la metàfora per si algú...
1: Bueno, que allò de dona la puteta, no? O sigui, em sentia com una mica com un gosset de Maestrat.
0: Que és evident que De Goll de Gom ha marcat la teva vida professional i, com dèiem abans, també personal, perquè a De Goll has fet molts amics entre ells, els citava mare.
1: El Rubianes ja estava a l'entrada.
0: El Pepe Rubianes.
1: Ell ja estava abans que jo. Ell va ser inicial, ell ja estava inicial.
0: Ell ja estava en aquell grup universitari del Frederic Roda.
1: Que va fer
0: Roda.
1: El NGTU.
0: Sí. Quan us veu conèixer amb el Rubianes, la química va ser immediata entre vosaltres?
1: No, ens havien tingut discussions fortes. Fortes, fortes. També va haver-hi molta amistat. Molta... Era un tio molt difícil, eh?
0: Ell o els dos?
1: Home, jo no sóc agressiu ni violent, i ell sí.
0: Aquí no, hi ha un límit.
1: Ell era un home, deia, cuando se me cruza la vena, deia ell, que se me cruza la vena. Això ho va saber... Ho va saber reconduir molt, eh? Perquè tenia un...
0: Un pronto gallec?
1: Un pronto una mica que es ultrapassava, eh? I ens n'havia fet alguna d'així. I després jo crec que va ser, després de... Érem amics, evidentment, i ens feia riure molt. O sigui, les actuacions que del Rubianes en públic no són res al costat de quan es posava...
0: En privat encara era millor.
1: En privat, a la furgoneta, a fer... o a muntar, no desmuntant, que és que et mories de riure.
0: Penses molt encara en ell.
1: Sí,
0: en,
1: sí.
0: En, sobretot en, suposo, les seves reaccions també als moments que estem vivint, no? Que veiem l'auge del feixisme, un genocidi a Gaza...
1: No sé què... Estaria, vaja... Igual ja l'havien tancat a la presó, com el Hassel, eh? Perquè les diria i no l'haguessin callat, eh?
0: No, era insubornable.
1: No.
0: Li agradaven els musicals de Goll de Gom,
1: no,
0: al Pepe?
1: No. Bueno, venia i deia, muy bé, li importava una merda.
0: El que està sonant ara mateix, per exemple, és el mitiquíssim Maricel,
1: sí,
0: amb l'Àngels Guanyalons, el Perquè plorat, el Carlos Gramaje.
1: I tant.
0: Aquest sí que li deuria agradar.
1: Bueno, és que amb ell... Li agradava molt les coses del seu estil, direm, i això estava molt lluny dels seus gustos. Home, ho respectava, i havia vingut diverses vegades, i vam fer un sopar de comiat. Quan la primera vegada que vam fer Maricel, vam fer un sopar de comiat amb tota la companyia i amb molta gent que hi havia participat, i el Pepe va venir en aquest sopar.
0: Ui!
1: I després hi havia un piano i aleshores algú va posar-se i, com que eren gent que cantava molt bé, doncs va haver-hi una sessió molt maca. I el Pepe va fer tot el Maricel a la seva manera. O sigui, va fer tot ell sol una paròdia de Maricel i també ens saltaven les llàgrimes de com l'havia vist, no? I com el transmetia. Va començar a fer i les cristianes i els pirates i la història d'amor i et descollonaves de riure.
0: Sort que has inclòs el Per què he plorat al teu llapis de memòria, perquè jo crec que si no, ara quan sortíssim a la porta hi hauria gent esperant per escalfar-nos.
1: Sí.
0: Escoltem-lo i a més escoltarem pel moment més històric, diria, dels musicals en català.

0: mític moment del de... teatre català. Aquesta sí que us ensumàveu que seria un bombasso?
1: El buscàvem, el buscàvem. El que passa que sempre ho busques.
0: Sí, clar.
1: Nosaltres sempre, bueno, no ens n'hem amagat mai, sempre hem buscat un èxit popular, diríem, eh? Amb una cosa que ens agradés a nosaltres, no allò de dir, faig això perquè és el que agrada, però a mi no m'agrada gens, no. Fent coses que ens agradaven, però buscant l'èxit popular, i això ho hem fet sempre. No hem fet ni un sol espectacle que no busqués això. I el que més s'hi ha costat ha estat Mari Sant.
0: S'ha costat, jo crec que ho ha superat.
1: Molt.
0: Que la idea del vaixell... Com va néixer?
1: Montse Menós, sí.
0: Montse Menós, sí. Li donem el mèrit a l'Isidre i a la Montse,
1: sí,
0: a escenògrafs mítics
1: fet,
0: de Goya Gom.
1: Sí, havíem fet un projecte que eren trossos del vaixell, no? Era com el camarot, la coberta, les veles... I ningú no estava gaire entusiasmat amb aquell projecte. I de cop un dia van aparèixer amb la idea de no, posem un barco. I vam dir, però això es pot fer? Sí, perquè allà hi havia un director tècnic molt competent de Madrid, el José Luis Tamayo, que ells hi treballaven molt i havien parlat amb el Tamayo i els havia dit que, bueno... Que
0: I us van engrescar.
1: Sí, que es podia fer, van dir, home...
0: Es podia fer si tenies, crec que ens va dir, 25 milions de pessetes.
1: No me'n recordo quan era, eh? No me'n recordo, era molt car. No, o potser més, eh?
0: Potser més. Sí, són molts diners. No estem a l'any 88, eh?
1: Sí. No me'n recordo gaire. Aquí va ser molt... O sigui, ja quan vam perfilar bé el projecte, que anava el barco muntat sobre un giratori i tot això, no? Aleshores vam anar a buscar calés, el founding, no? Com es diu?
0: El crowdfunding.
1: Crowdfunding. I tothom ens va dir que no en tenien, no? L'Ajuntament no en tenia, la Diputació en tenia molts, però ens va dir que no en tenia. I aleshores la Conselleria de Cultura de la Generalitat del Pujol, el conseller ens va dir que no tenien ni un duro, que no ens podien ajudar. I aleshores, gràcies a una maniobra oculta, vam aconseguir audiència amb el propi Pujol. Audiència, perquè allò era...
0: Que al revés.
1: Sí.
0: I fent-ho d'una manera...
1: Enxofats.
0: Un amic d'un amic?
1: Una persona ens va enxofar. No puc dir el nom. I ens va rebre el Pujol. I l'Anna Rosa no havia arribat. L'Anna Rosa sempre arriba tard. Però, clar, a l'audiència del Pujol era una mica greu. Bueno, ens va fer passar l'home, vam dir que falta un, passin. Es va quedar parat perquè no era l'habitual. I aleshores, als 20 minuts de començar de la reunió en la que li estàvem explicant tot el projecte, va arribar l'Anna Rosa. Hosti, perdoneu, és que no trobava aparcament i tal. I ja dius, ja té val, eh?
0: La va renyar, perquè el Pujol era una mica de renyar, eh?
1: No, en aquell moment no la va renyar, va fer com que passava. Però aleshores va ser el Pujol, personalment, qui va dir, això jo vull que es faci. Això que vostès m'expliquen, perquè tractava sempre de vostè, això jo vull que es faci. I aleshores ell...
0: Va posar el seu granet de sorra?
1: No, granot.
0: El granot, va posar el pedrot de sorra?
1: El pedrot de sorra va posar, perquè ens va donar uns calés que si no s'hagués fet l'espectacle.
0: Mira.
1: Això és així.
0: Les coses pel seu nom.
1: Sí.
0: I mira, posant les coses pel seu nom, jo diria que si Maricel és el musical per excel·lència del teatre català, el musical de culte en català seria Flor de nit.
1: Correcte.

0: Flor de nit, un altre dels grans musicals de Goll de Gom, sonant al Llapis de Memòria d'un dels grans membres de Goll de Gom durant molts anys, el Joan Lluís Botzo, que ara estàvem aquí xerrant, no? Jo et deia, aquest és el musical de culte en català. Crec que hem estat d'acord en aquesta afirmació.
1: O sigui, a veure, els amants del musical em sembla que és bastant unànime.
0: Però tu em deies, si mirem números...
1: No, amb Flor de nit vam perdre tot el que havíem guanyat amb Maricel. Havíem
0: fet molt.
1: Una petita fortuna i ens ho vam gastar tot amb Flor de nit. I vam quedar, però amb els mocs penjant, eh?
0: I a més em deies que algú es va enfadar, algú que tenies al vaixell, el tenies en el teu vaixell i ja no.
1: La bona onda que teníem amb el Pujol també es va deteriorar, perquè allí parlàvem molt, el Guillermo Vázquez Montalbán, i parlàvem molt de la burgesia catalana franquista, col·laboracionista...
0: Això passava al paral·lel, 1929...
1: Hi havia, sí, del 29 al 36.
0: No? Entre guerres, que es diu.
1: Sí. I el Vázquez Montalbán era bastant crític amb el paper de la burgesia catalana, que després es va passar a Burgos, no? Que va col·laborar directament, no? I això no hi havia gens.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
0: Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de memòria i ara marxem cap als estudis de Ràdio València, on l'altre dia vam connectar les cançons de la cantant Sole Jiménez, amb qui vam parlar una miqueta de tot. Des de la seva infància, primer a París i després a Iecla, també de la seva fascinació per aquesta que està sonant ara mateix, l'Anita Baker, o d'un dels temes més morbosos i també pel que més li pregunten, com és la seva marxa del grup Presuntos Implicados.

Doncs bé, en aquest Rebobinem hem parlat de teatre amb el Bozzo, de literatura amb l'Eva Baltasar, de música amb la Sole Jiménez i l'acabarem xerrant de cuina i televisió amb el Marc Ribas. Ja sabeu, ell és xef i també el presentador de programes com Cuines i Joc de Cartes, almenys de moment. I és clar, amb tanta feinada que té el Marc i tant anar amunt i avall, doncs es fot un fart d'agafar el cotxe, que és on precisament el transporta aquesta cançó. I Got a Woman, de Ray Charles.

0: I Got a Woman de Ray Charles, una de llapis de memòria del xef i comunicador Marc Ribas, que aquesta cançó és de 1954 i ja és una cançó que el Marc doncs, ho passa pipa cantant-la en el seu karaoke particular.
1: Exacte.
0: Que és el seu cotxe.
1: Exacte. Això em diverteix perquè si anem amb, doncs això, vas amb la Berta en el cotxe i li canto com si...
0: La Berta és la teva parella.
1: Exacte. I és una cançó molt, molt xorres, però com totes les cançons en aquella època, no? Del que parla, doncs, de coses una miqueta irreverents en el context de 1954.
0: Doncs ja sabeu, si en un semàfor veieu el Marc com si hagués tingut un brot, no és així, està
1: passa
0: cantant.
1: Passa sovint, eh? Vull dir que...
0: Clar, no, mira, a més.
1: Sí, però ja m'és igual.
0: I tu ja, I got a woman.
1: Sí, sí.
0: A més, deus agafar força el cotxe, perquè sí que és cert que el Siri, el teu restaurant, està a Terrassa i tu vius a Terrassa, però després tens projectes gastronòmics a Barcelona, com el PAM.
1: No, no és meu, el PAM. Jo allà el que vaig fer va ser, diguéssim que, ajudar a crear un concepte.
0: Ets l'ideòleg.
1: Exacte, i després un d'allò que, a més, que jo sàpiga no continuen amb aquella manera de fer.
0: Doncs llavors no els hi fem promo i parlem del Siri. Estàs content en com van les coses al Siri?
1: Ai, sí, la veritat és que sí. Molt, molt content i molt orgullós de la feina feta en aquests anys. Una mica també ha sigut un aprenentatge, és a dir que... La gent que venen a gaudir del Siri ens han anat ensenyant el camí que havíem de prendre, perquè nosaltres volíem, quan vam obrir, fer una cosa molt senzilla, i la gent no vol coses senzilles, la gent vol celebrar. I quan venen a casa em diuen, si sabeu fer-ho, feu-ho.
0: Vull que siguis Neymar.
1: Exacte.
0: No, amb tots els respectes, José Mari Vaquero. Exacte. Que era un gran jugador, eh? I que l'esperem al llapis de memòria algun
1: dia.
0: I
1: el que ens demanen, doncs, és aquesta gastronomia més refinada, i això és el que estem fent amb la nostra manera de fer gastronomia refinada, eh? Que no és... És, vull dir, que no és res, ni carca, ni tibant, ni
0: és
1: res.
0: Agafar el producte, no?, d'aquí.
1: Cuina catalana, producte sí, perquè jo crec que ja no puc parlar de temporada, perquè la cuina de temporada no, amb aquest canvi climàtic et tornes boig, no saps el que tens.
0: Tenim mandarines al juny.
1: I no saps ben bé com vas. I els únics que poden fer temporada, penso que seria el Zara. I tampoc, perquè també estan tenint problemes. Llavors, jo crec que hi haurà dues temporades. Fred i calor.
0: I punt.
1: I punt. I això com acabarà manant? Doncs una mica les pageses, els pagesos acabaran sembrant quan creguin que ho han de fer, que els hi sortirà bé i anar-ne aprenent tots una mica. I llavors...
0: Adaptar-se...
1: Exacte.
0: I a veure fins on arribem. Has notat augment dels comensals des que ets una cara coneguda?
1: Sí. Tot és diferent i també és la motivació per què la gent vingui al restaurant. També és diferent. Que venen perquè també volen una foto.
0: Ah.
1: I tornen, ja no volen foto quan tornen. Llavors ja tornen pel servei que se'ls ha fet, per l'hospitalitat de l'equip i per la cuina que han tingut a taula. Però molt, o sigui, l'starter és aquest.
0: Quan repeteixen és quan tu dius... Bona feina.
1: Clar, aquí ja són clients. Primer ja són un dels nostres, no? Però abans no són un dels nostres, és una possibilitat.
0: I té aquest punt morbós, no?, que vas a avaluar el sí. Senyor que avalua el del joc de cartes.
1: Clar, tinc dos...
0: És jutjar el jutge del Tribunal Suprem,
1: sí.
0: Una mica.
1: És una mica, hi ha les dues vessants. Hi ha els que juguen a joc de cartes i els del cuines. El que dic, com ha anat això? Em diuen tots, brutal, brutal. O, això, Arbano, ara ens donaràs les llibretes, no? I jo... Sí, ja us les donaré.
0: I et demanen peus de porc.
1: Però és que els fem molt bons. Clar, fem cuina catalana hedonista.
0: Et demanen peus de porc perquè tu sempre demanes peus de porc en el programa i, de fet, crec que estàs enganyant a Catalunya que tothom creu que és el teu plat preferit.
1: No ho és.
0: No ho és.
1: No. No, no.
0: Doncs la gent pensa que sí.
1: Sí. Jo em vaig emprenyar perquè vam començar a fer el joc de cartes. Jo faig cuina catalana i és una cosa que faig i que reivindico i que gràcies a Déu Nostre Senyor ara mateix hi ha molta gent que està fent, que no té res a veure amb el joc de cartes, té a veure amb els cicles de moda, eh? però sí que havia desaparegut de tot arreu. I ara està de moda menjar fricandó, menjar cap i pota, i ara és trendy. Però, ostres, anar a tot arreu de Catalunya i trobar-me aquella pota de pop cuita amb aquell puré de patata de Thermomix...
0: El parmentier.
1: Sí, que no és ni parmentier ni la pota de pop és un... Saps? Trobar-me allò a tot arreu...
0: Et va emprenyar,
1: emprenyar
0: i vas decidir...
1: I dic, demanarem només plats de cuina tradicional. I em semblava que demanar un menut era important, perquè crec que quan sacrifiquem un animal ens ho hem de menjar tot. No pot ser que només vulguem entrecots. I coi, un bou o una vedella té molta cosa, no? I el jarret. Per tant, el jarret sí, o el conill si serveix per fer fricandó, qui fa fricandó? Ningú.
0: Tot s'aprofita.
1: Tot, s'ha d'aprofitar tot. Per aquell animal, per nosaltres, pel malbaratament, per tot. S'ha d'aprofitar tot. Els tendons, els ossos, els ulls, tot. Les orelles, tot.
0: Va, les orelles te les deixem a tu.
1: Bueno,
0: I els ulls també.
1: T'he de dir que vaig anar...
0: I el fetge.
1: Uau, el fetge és boníssim. Jo he anat a un restaurant gastronòmic amb aspiracions d'estrella a Itàlia i em van donar, que jo no n'havia menjat mai, vulva de vaca.
0: I què tal?
1: Bona.
0: Està bona la vulva de vaca?
1: Ell em va dir que era vagina i jo li vaig dir, home, tanta gana no tinc. Dic, serà la vulva.
0: L'exterior.
1: Sí, perquè clar, dic, hosti, tot, no sé si acabarem. I vam riure molt, però ells era un menú degustació de menuts que l'últim plat em van dir, nosaltres t'aniríem fent plats fins que tu diguis que no. I l'últim va ser el que jo vaig dir que no em menjava, que era un ceviche de cervell de xai, perquè jo una víscera crua no me la menjo.
0: Has de tenir molt d'estómac.
1: Sí.
0: Què t'agradaria? Tu sí, no ho pots fer ara perquè et denunciarien per tràfic d'influències i tal, però si fossis un xef anònim, sí, et plantejaries portar el Siri a joc de cartes si quadrés amb la categoria?
1: Sí. Hosti, els hi canvia el panorama del tot.
0: Però depèn, no? Els que ho mirem sabem molt bé que és relatiu guanyar joc de cartes, perquè tu pots no guanyar el premi i que Catalunya sencera s'enamori de tu i vingui cada cap de setmana al teu restaurant, o al contrari, que guanyis, però que mitja Catalunya cregui que ets un cretí i que prefereix fer dejú abans d'anar al teu restaurant.
1: Imaginem que ets un cretí. Hi ha una quantitat de gent que opinen com aquest que tu consideres que és cretí que no et pots arribar a imaginar.
0: Però han passat personatges desagradables, eh?
1: Sí, però estem parlant de que és un milió de persones que et veurà, eh? I dins d'aquest milió de persones n'hi ha molts que potser pensen com aquella persona i no com tu. Això per una banda.
0: Tu creus que l'italià d'Oliana va trobar molta gent a Catalunya que digués aquest senyor té raó de no voler menjar un plat del restaurant del costat?
1: I després hi ha una altra cosa, i és que n'hi ha molts que volen saber si és veritat que aquest senyor és així. I també hi van.
0: Sí, qualsevol manera és bona de presentar-te. Però vull dir que han passat... Et deia l'italià d'Oliana, que es va fer molt conegut. Jo recordo un senyor aquí a Barcelona que li va posar un 3 a l'altre a l'espai perquè no tenia terrassa i ell sí. Que sí. Després el recordaré tota la vida perquè va fer una broma allà enmig que va dir si menges durum, cagues blandum.
1: Sí.
0: I això se'm va quedar per tota la vida. Vull dir que és molt relatiu, també. Tu dius això de... La gent vol conèixer, aviam si és veritat que aquesta gent és idiota?
1: Sí. Per una banda. I després una altra, per exemple, tenim un exconcursant molt conegut i famós, que és el Pino Prestanizzi, que és un youtuber superconegut i és pizzero, té aquí té una pizzeria fantàstica a Barcelona i va participar en una edició de pizzas contra o versus hamburgueses.
0: Carrer Olzinelles, no? Té
1: sí.
0: El restaurant.
1: I em va escriure l'altre dia perquè se n'havia anat al casino de Pere Mola a menjar, a dinar. Llavors passen aquestes coses, també.
0: És on no volia anar on... a menjar l'italià d'Oliana.
1: Exacte. I ell, com a italià, va dir, hòstia, en aquest dia li hauria d'explicar jo, saps, com es fan les pizzas, perquè alguna cosa devia veure ell, després de 45 anys d'estar fent pizza, que no feia bé un...
0: Que bo, eh?
1: Sí.
0: Dos italians barallant-se.
1: No, ell no hi va anar a Oliana.
0: Bueno, però... alliçonant-se.
1: Sí, però li va saber molt greu, li va doldre, no?, el tracte que va haver cap a ells. I vull dir que es generen una... I això en aquest programa en concret, però cada programa generen unes dinàmiques i unes coses que no saps com afectarà a la gent i els hi canvia la vida en el restaurant.
0: Entenc que, pel que parlem, molt moltes vegades tu t'has hagut de mossegar la llengua, d'actituds que has vist...
1: Sí, de... sí, dius, perquè vaig aprendre amb el joc de cartes que si deixes parlar no hi ha res millor, perquè ells mateixos...
0: Es defineixin.
1: Sí.
0: Última pregunta, i et deixo en pau amb el joc de cartes. Com pot ser, jo a casa ens ho preguntem sempre, que tu sàpigues que ve la tele i tinguis la cuina bruta? Com pot ser?
1: Bueno, perquè moltes vegades qui es presenta en el concurs és el restaurador o restauradora, que hi és molt poc en el seu restaurant, i menys feinejant a la cuina. Moltes vegades són gent que no són de l'ofici i no han netejat mai una cuina. No saben si una cuina és neta o és bruta o no, o és així, o això és lo normal. I després també perquè la percepció del que és net o és brut, cadascú té la seva.
0: O sigui, no està brut, està mal netejat.
1: No, o brut, directament. Jo no he hagut... Jo havia vist coses que digui, això és infecte.
0: Home, si saps que ve la tele, no tinguis una llimona allà enmig, mig podrida.
1: Anem a posar un exemple...
0: Emmagatzem el menjar.
1: Anem a posar un exemple...
0: Aquell dia només, el que sigui.
1: Amb el que estem fent avui. Avui estem fent un programa de ràdio.
0: Sí.
1: I aquí hi ha uns estudis, tenim aquí uns tècnics que són professionals, i ets tu... Però ara imagina que jo fos una influencer o un influencer que m'acabo editant les meves coses, que no en tinc massa idea i que estic començant i que estic segur que el ritme que jo portaria no seria el ritme d'aguantar una hora de ràdio. Aguantar una hora de ràdio té tela. Doncs el que ens hem trobat amb el joc de cartes amb aquests 10 anys és una cosa que jo no sabia, i és que hi ha molt intrusisme dins del meu sector. I jo em pensava que tothom, bueno, treballarà bé, no?, faran les coses com s'han de fer. Però és que hi ha molt no professional, i n'han sortit molts. Molta gent que em deia... Me'n recordo una vegada en un càmping que em van dir no, és que el meu marit és enginyer. Dic, ja, però el tens cuinant. És com dir algú que té un canal de YouTube de, no sé, de cotxes, però no té carnet de cotxe, que porti a les meves filles per la collada de Toses i a les filles de 40 més d'excursió amb un autocar.
0: Que, i si no permetem això, perquè es permet que gent que treballa altres coses capitalitza l'atur i munta un restaurant d'on hi ha menjar...
1: Clar, són 50 persones assegudes menjant, posant-se dins del seu cos alguna cosa que ha manipulat una persona que no sap manipular. Ja només et dic manipular aliments.
0: Quina por.
1: No hi ha cuinar. Però llavors te'ls trobes i et diuen que són creatius, quan no saben conservar un producte. Però és que en aquest país, per sort o per desgràcia pel joc de cartes, ens n'hem adonat que hi ha molts restaurants que han sortit que eren gent no professional. I ens n'hem trobat molts que han sigut restaurants excel·lents. I que ens hem trobat,
0: que pot sortir de tota,
1: pot sortir de
0: tots els colors.
1: Però que n'hem vist, i n'hem vist i els veiem, que dius, ostres, m'he trobat una tapa d'un vàter a una cuina.
0: És cert. I, amagada.
1: Sí, amagada. Darrere
0: no la veuran.
1: Ostres, no, això és que la propietat no ha entrat mai en aquella cuina, perquè jo vaig entrar i vaig veure i dic, això? Una tapa de vàter? Tothom ha vist una tapa de vàter. Com la propietat entra i no veu que hi ha una tapa de vàter?
0: Això ho ha vist un milió de persones, eh?
1: Sí.
0: Que tens una tapa de vàter.
1: La ruta de la tapa. Per què plorar?
0: Doncs fins aquí el rebobinem d'aquest primer festiu de la temporada. Suposo que n'hi haurà més, així que tornarem a rebobinar-nos. I ara només em queda desitjar-vos que passeu molt bona diada i també un gran cap de setmana. Recordeu que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar al llapis de memòria, atenció, del gran Pepe Sacristán. Mola, eh? Doncs ens retrobem dilluns.

0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que els divendres el balcó es transforma en ser empresaris. Avui comencem una nova temporada d'aquest espai dedicat als negocis, a l'empresa, a l'emprenedoria, que fem amb el suport de Creant Crèdit Andorrà, i parlarem amb el president de la CEA, la Confederació Empresarial Andorrana, amb el Gerard Cadena, just després de la reunió d'ahir del Consell Econòmic i Social i just abans de l'entrega dels premis que la patronal organitzarà la setmana vinent. En el primer cas, coneixerem els reglaments que aprovarà el Consell de Ministres ben aviat sobre igualtat i sobre eleccions sindicals, i en el segon ens valorarà la participació i el format d'aquest esdeveniment que serà el dijous al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Més tard, Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Arnal.
0: Quines seccions has preparat avui?
1: Doncs mira, ens acompanyarà la Marta Alberg, directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge, que ens explicarà quins són els dubtes més recurrents que arriben a l'Institut. Per exemple, el que passa quan s'acaba un contracte de lloguer, com s'actualitza la renda, què es pot fer en un propietari que necessita recuperar el seu habitatge o quins ajuts hi ha disponibles. Qüestions molt habituals i que avui, amb la seva ajuda, aclarirem.
0: I com sempre, una vegada més, una temporada més, tancarem aquest programa tot fent una mirada als mercats.
1: Serà amb la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà.
0: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sallí, que comenci Ser Empresaris.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
0: Gerard Cadena, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Gerard, gràcies per ser el primer convidat del Ser Empresaris en aquesta nova temporada. Ja ets un clàssic, els divendres a aquesta hora, doncs no és la primera vegada ni molt menys que participes en aquesta secció, doncs, per tant, com sempre, gràcies. No sé si, tenint en compte doncs, això, que recuperem la temporada regular, venim d'un estiu, no sé si has pogut descansar o al contrari, és una època de feina.
3: Bé, en principi s'ha pogut descansar malgrat els temes climatològics, és que la calorada...
0: Ha estat un estiu dur, eh?
3: Sí, sí. Un estiu una mica dur, sí. Però bueno, vull dir, s'ha de suportar el que ve.
0: I tant que sí. Però saps què passa, Gerard? Que els negocis hi ha aire condicionat. Acostuma a haver-hi aire condicionat i, per tant, s'està molt bé, els negocis, i s'estan convertint en un refugi climàtic. Bromes a banda, Gerard, fins on pugueu saber des de la CEA com ha anat aquest estiu des del punt de vista dels negocis. Ja sabem que la construcció para i, per tant, doncs fa la seva aturada, perquè la seva activitat, evidentment, disminueix, es queda aturada i, per tant, doncs, no genera. Però, en canvi, per exemple, el comerç és un dels moments àlgids.
3: Sí, de fet, hi ha hagut diferents projeccions en funció del sector que es tocava. Per exemple, a nivell de la construcció, en principi, la gran majoria s'ha fet aquest prec, però en qualsevol cas també hi ha hagut gent que per motius, per entregar obres, algunes constructores han hagut de treballar igualment sense poder fer aquestes vacances d'estiu. De totes maneres, també hi ha la part del comerç. A part del comerç, pues, ha tingut un similar als altres anys. Potser s'ha reactivat igual que l'hostaleria, que s'ha reactivat, per exemple, amb la Vuelta a Espanya, que ha sigut important per poder tindre els estàndards que teníem acostumats de visitants.
0: Ja sé que és molt d'hora, perdona, Gerard, ja sé que encara és molt d'hora, per tant, tampoc no teniu totes les dades ni molt menys, i vull dir, no heu tancat les valoracions, però com a mínim ha donat la sensació que ha estat un estiu en el qual, com a mínim, gent n'hem tingut. Tu ara mateix em recordaves, doncs, per exemple, que s'han fet diferents esdeveniments que ajuden, que fomenten, que fan que arribin gent, com ara la Vuelta, com en parlaves, però també penso, evidentment, amb el Cirque du Soleil i amb tot això. Dit així, insisteixo, sabent que encara no disposeu, o que crec que no disposeu de totes les dades, ha estat un bon estiu en aquest sentit?
3: Jo penso que s'ha mantingut entre dels mateixos límits que teníem fins ara dels altres estius. És a dir, ja portem uns certs anys que anem mantenint la mateixa quota de mercat que teníem abans i que, bueno, estem creixent. Afortunadament, l'economia creix i, per tant, bueno, doncs anem mantenint-se amb aquest creixement en general als diferents sectors.
0: I tant que sí. Tot just ahir es recuperava la reunió del Consell Econòmic i Social, es va fer la primera trobada post-estiu, i en aquesta vau parlar, bàsicament ens vau explicar, doncs, en les declaracions posteriors, d'aquells dos reglaments que us havien presentat, els quals, per cert, doncs, els hi vau donar el vistiplau, com són el de tracte igualtat de tracte a les empreses, entre homes i dones també, i el d'eleccions en els comitès d'empresa. Entenc, com que els hi va donar el vistiplau, entenc que des de la patronal els valoreu positivament. De quina manera milloraran les relacions internes a les empreses, Gerard?
3: Bé, bueno, de fet, el primer que has mencionat, el tema de la igualtat entre homes i dones dintre de l'empresa, aquest és un distintiu que s'atorga a les diferents empreses que fan actuacions en aquest aspecte. I, per tant, és un distintiu que va amb la línia de poder donar una igualtat a nivell de les persones assalariades, siguin d'un sexe o siguin d'un altre. Això és voluntari i per tant, però és per incentivar les empreses que facin aquestes polítiques. Respecte al tema de lo que és la...
0: Els comitès d'empresa.
3: Els comitès d'empresa, el que es busca és una mica que hi hagi incentiu per poder fer convenis col·lectius. I això ja va ser fer uns mesos que vam arribar a un acord entre patronal i sindicats per intentar millorar i que pugui ser més fàcil de que es convoquin eleccions sindicals i que, per tant, les empreses puguin tindre interlocutors per les diferents problemàtiques que hi ha a dintre de cada una de les empreses es puguin dilucidar a través d'aquests convenis que puguin fer i que siguin convenis d'empresa o siguin convenis sectorials.
0: I tant.
3: Això és l'objectiu.
0: I tant que sí. Deia el Joan Torra, el representant de la Unió Sindical d'Andorra, que aquest reglament ha trigat molt en arribar, tenint en compte el que ara deies, que la patronal i els sindicats doncs, vau acordar doncs, ja fa uns mesos, després ja ha passat el tràmit parlamentari, s'ha modificat legislativament, quedava per aprovar aquest reglament, que depèn del govern, i deia Joan Torra que aquí l'executiu doncs, ha trigat temps. No sé vosaltres si teniu aquesta mateixa sensació, ho dic pensant que si s'hagués aprovat abans i estava en mans de l'executiu, doncs s'hagués pogut treballar abans, s'haguessin pogut constituir abans comitès d'empresa i, per tant, negociar nous convenis col·lectius.
3: La problemàtica, sempre hem dit el mateix a Andorra, en aquests moments tot està molt tensionat i, per tant, la mobilitat dels treballadors és important i entre una empresa i una altra i, per tant, el que és difícil de que siguin alguns treballadors constitueixin es proposin es proposin a les eleccions sindicals, sí. No? Això sempre ha sigut un problema i el tenim aquí a Andorra, perquè la llei que hi havia anteriorment i que s'ha fet unes petites modificacions per intentar incentivar més que es puguin constituir aquests comitès d'empresa i després continuï amb aquests acords sectorials, doncs això sempre és una problemàtica que a nivell empresarial no hi podem fer res. És una voluntat del treballador que es vulgui associar, que es vulgui sindicar, que es vulgui posar al davant d'unes eleccions. Però el que fem és intentar que hi pugui haver alguna possibilitat de que bueno, pues que aquests comitès puguin existir, i tot i ja sé que el percentatge és molt baix del que tenim a Andorra, però és les circumstàncies que dona el mercat de treball d'Andorra.
0: Una de les novetats una de les coses que fa el reglament que s'ha d'aprovar encara, tot just per Consell de Ministres, tot i que vosaltres ahir ja li donguéssiu el vistiplau des del Consell Econòmic i Social, és precisament que es puguin convocar eleccions en els comitès d'empresa sense que anant directament a treball, sense que l'empresari doncs tingui coneixement d'aquesta situació. Ho dic perquè moltes vegades, Gerard, es dona la sensació o es fa una legislació com si hi hagués una... no sé com dir-ho, una guerra, com si hi hagués un malestar, com si hi hagués una sensació de temor absolut entre els empleats per part dels empresaris. No sé si fins a quin punt està justificat, Gerard.
3: Sí, és això. Jo penso que, a veure, com a tot a la vida, hi pot haver gent, treballadors que puguin tindre aquestes pors, com hi pot haver empresaris que també tinguin la por de que quan constituís un comitè d'empresa els anirà malament. Però, en general, el que he vist aquí és de que hi ha moltes problemàtiques que dintre de les mateixes empreses o dintre del mateix sector que són comunes a diverses empreses i que, per tant, al poder-les parlar, discutir, trobar un punt d'entesa, jo penso que és bo i que no ha de representar una problemàtica perquè es puguin constituir aquestes empreses. Els canvis sempre són generen incertesa en un cert moment, però que és evident és de que hauríem d'anar cap aquí, perquè ja dic que hi ha empresari, el codi de relacions laborals hi ha coses que són depenent de convenis col·lectius, és a dir, com per exemple l'acumular les hores extres o punts de vista de...
0: Els increments salarials que tant us preguntem.
3: Exacte. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que és millor de vull dir, la mateixa empresa pot dir, bueno, pues jo prefereixo, i ho estan fent, no normativament, moltes vegades, sinó parlant directament. Aquí tenim la facilitat de que el treballador pot parlar directament amb la persona, amb l'amo de l'empresa, i pot arribar a acords directament. I aquest, per un costat, és una facilitat, per un altre costat, desincentiva el poder fer-se com a representant sindical.
0: I tant. Ja posats, canvio una mica de qüestió, perquè tot just aquest estiu, Gerard, hem parlat molt de la qüestió de les quotes, i resulta que arriba hi ha un sector, en aquest cas, que està d'actualitat, precisament per la qüestió de les quotes, que és la CODA, arriba al Consell Econòmic i Social i resulta que no en parleu. Ho dic, faig broma, però ho dic perquè ens va cridar l'atenció, vaja, doncs, això, i en canvi sí que vau parlar de les quotes en el cas dels comerciants, els problemes que tenen els comerciants a l'hora de poder fidelitzar els seus treballadors, i aquesta ens va agafar una mica per sorpresa. Explica'ns una mica, Gerard, què passa amb els comerciants a l'hora de poder, com dèieu, fidelitzar els treballadors.
3: No, de fet, hi ha la problemàtica dels treballadors. És una mica generalitzada, o sigui, la manca de treballadors és generalitzada per tots els sectors. Van començar, si te'n recordes, amb l'hostaleria i la restauració, que van tindre que fer una quota especial. Després va venir la construcció, però també els annexos a la construcció. Ara ha sigut el que es va posar sobre la taula, el representant dels comerciants va posar sobre la taula també la problemàtica que hi ha a dintre dels comerços. Per tant, vull dir, els tres sectors que estan més tensionats, o segurament n'hi pot haver algun altre, però tant a la construcció com el turisme, com el comerç, tenen aquests problemes tensionats i que, per tant, no podem agafar només un sector i apretar cap a un sector, sinó que ho hem de mirar globalment. Aquest és la problemàtica que tenim ara en aquests moments, que tots els sectors o els sectors més productius ara en aquests moments doncs tenen una mancança de mà d'obra.
0: I d'alguna manera, Gerard, enteneu com heu arribat a aquesta situació?
3: Sí, sí, però jo també vaig dir l'altre dia que, clar, aquí hauria d'haver un gran pacte entre totes les parts. Si, de fet, els comuns autoritzen noves construccions o noves superfícies
0: comercials
3: i per l'altra part el govern redueix les quotes, doncs el que vaig dir és que tenim un problema.
0: Una paradoxa, parlaves.
3: Perdó?
0: Que comentava això, que es generava aquesta paradoxa que per una banda dius s'autoritzen noves superfícies, però en canvi no es donen permisos. Ho dic pensant, precisament va ser el cap de govern en el Consell, en el debat d'orientació política, qui va fer referència a aquesta qüestió i va dir, escolti'm, jo puc donar permís per una i no per l'altra. No sé, doncs, sí que genera una situació curiosa, la veritat.
3: Sí, sí, per això llavors hem de trobar un pacte entre tots i saber fins a on... Jo entenc que es vulgui parar una mica aquest creixement desaforat que tenim ara en aquests moments, però és evident que l'economia doncs demana de continuar creixent i no és bo de poder-la aturar. I llavors i tampoc el que no podem fer és que una empresa estigui oberta i no pugui donar el servei perquè no té el personal adequat per donar el servei. Això pues, va en contra de lo que volem, de lo que es vol és que hi hagi un millor servei i que unes millors condicions de venda al client, no? I, per tant, pues, moltes vegades no podem tenir. Ara s'ha donat la casualitat que ja dic que amb aquests tres sectors més punters en el mig tenen una necessitat de mà d'obra i hem de trobar-hi una solució. No és res nou de lo que els hi pugui passar als països veïns o en general a Europa. Doncs, però tots els països que tenen temes de turístics pues, i a sobre afegits amb el boom de la construcció, doncs fan que quedi molt tensionat tot el mercat de treball.
0: I tant. Deixem que un apunt ràpid de la construcció, perquè, com deia, ens va cridar l'atenció que esperàvem que es parlés de les quotes de la construcció, més tenint en compte que la CODA ha proposat per la seva banda, i si vaig errat em rectifiques, però la CODA, que jo sàpiga, forma part està integrada a la CEA, doncs la CODA, per la seva banda, ha fet una proposta per tenir una quota de treballadors específica que el govern sembla que li compra, i en canvi, Gerard, doncs semblava ahir que deies, home... Això no hauria de ser només per la CODA.
3: Sí, sí, sí, per això s'ha d'estudiar en conjunt i, per tant, vull dir, aquest tema una obra està formada per diferents sectors i, per tant, està molt sectoritzada dintre de la mateixa obra i, per tant, necessita el fet de veure totes les demandes que puguin ser, que puguin necessitar per poder fer l'obra. Si no, si tu pots fer tota la construcció de tota l'estructura, però després no tens qui et faci els industrials a dintre, tens un problema. O llavors es produeixen els retards, es produeixen el fet de que no donen un bon servei.
0: I tant. Acabo molt ràpid, Gerard, perquè tot just dijous de la setmana vinent, si no vaig errat, de fet no ho vaig errat, se celebra una nova entrega dels Premis CEA amb un significat especial perquè és el 20è any, no?
3: Sí, exacte. És el 20è any de la Constitució de la CEA i per tant... Pues, bueno, pues,
0: es deu l'aniversari.
3: Sí, és el 20è aniversari, però s'ajunta el fet de que els premis els fem cada dos anys i bueno, intentem repartir-los per totes les empreses que per un una trajectòria o per una sostenibilitat o per l'emprenedoria o per la marca Andorra, en fi, per les 10 diferents classes que tenim aquí, que puguin donar pues, un reconeixement a les persones que creiem o el jurat creu que són en aquells moments les que millor han fet o han treballat amb els diferents estaments que té, bueno, els diferents premis que proposem.
0: Clar, perquè ara m'ho deies, perdona Gerard, són una desena de categories que es reparteixen premis i es faran entre, vaja, s'han presentat un centenar d'empreses i també de candidatures. Satisfets per tot aquesta, per aquest volum de gent de negocis interessats en formar-ne part, en ser agraciats amb aquests premis?
3: Sí, jo penso que molt satisfets, perquè evidentment vol dir que si tenim un centenar d'empreses, vol dir que dividides per cada premi, no és ben bé així, però seria 10 empreses per cada un dels premis.
0: Gerard, recorda'ns com és el format 17 de setembre, com és el format d'aquesta gala?
3: El 17 de setembre nosaltres fem a partir de les 7 de la tarda al centre de congressos, fem el lliurament dels premis i després hi ha un sopar de gala amb tots els premiats i les persones que s'han presentat i que per tant està oberta la participació a la web de la CEA, el CEA.ad, i que, per tant, esperem que siguem també nombrosos a assistir a aquests premis, perquè també és un reconeixement, guanyi qui guanyi, per la seva trajectòria que s'ha presentat amb el seu premi, sí. I, per tant, és un reconeixement a aquestes persones. Jo em quedo amb els últims premis que hi va haver, amb el fet de per exemple, els pioners, doneu-vos la emoció que reben persones que són de 80 o 90 anys i que han treballat tota la vida i que han pujat una empresa i l'han fet forta i l'han fet això, que al final de tot els puguis donar un reconeixement. Per ells és molt motivador, però per tota la seva família i per tots els empresaris d'aquell sector.
0: I tant que sí. Gerard Cadena, president de la Confederació Empresarial Andorrana, moltíssimes gràcies de veritat per haver passat una vegada més pel Ser Empresaris. Doncs això, gràcies, que vagi molt bé aquesta entrega dels Premis CEA i com sempre estarem molt atents i ben pendents de com evoluciona tot plegat.
3: Moltes gràcies, David.
4: Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, dues persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la 1 del migdia, a l'Aquí Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
1: I reprenem la secció posant el focus en una de les principals inquietuds de la ciutadania i un dels grans reptes del país, l'accés a l'habitatge. Per analitzar la situació actual, les tendències del mercat i les iniciatives en marxa, una temporada més tenim el plaer de comptar amb la col·laboració de la Marta Alberg, directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge. Molt bona tarda, Marta.
5: Bona tarda.
1: Què tal? Com ha anat l'estiu?
5: Doncs pues bé, ocupats.
1: Comencem temporada, doncs, parlant de les consultes que rebeu a l'Institut Nacional de l'Habitatge. Què és el que més us pregunta la gent, Marta?
5: Doncs mira, hi ha com 5 temes que són els prioritaris o els que més consultes en reben, que són, d'una banda, com accedir al parc públic. Aquesta és una de les principals. Després també n'hi ha una que sobretot es concentra en un parell de mesos, que és l'actualització dels lloguers amb l'IPC. quins altres ajuts sobre habitatge hi ha disponibles, que això també rebem moltes consultes, les pròrrogues dels contractes, doncs quan s'acaba un contracte, doncs què es pot fer, i després també com a cinquè tema que ens demanen és com recuperar un habitatge per ús propi o familiar. Doncs aquí tant ens ho fan a vegades els llogaters com els propietaris o una immobiliària. O sigui, al final els actors són molt diversos, però sí que aquestes són les cinc temàtiques que cada any es van repetint.
6: Si posem la mirada en els habitatges del parc públic, quines són les principals incerteses o dubtes que us trasllada la gent?
5: Mira, principalment són quins requisits s'han de complir, i després també quina documentació s'ha de presentar i com és el procés. Per tant, doncs, el procés és relativament fàcil, però clar, requereix doncs, que s'ha d'aportar certa documentació. Llavors, només per recordar-lo molt breument, primer cal fer la sol·licitud, la inscripció, la sol·licitud i la inscripció, i després doncs, la resolució pot ser favorable o desfavorable. En el cas que sigui favorable, doncs, la persona que ha fet aquesta inscripció queda ja dins el registre i després ha de fer la participació cada vegada que hi ha una oferta pública. I sí que aquí cal tenir en compte doncs, que no fer aquestes ofertes públiques o no fer aquestes participacions a l'oferta pública, perdó, pot causar baixa del registre. O sigui, pots no participar a una, però no pots no participar a dos o a més. Llavors, això causa baixa del registre i és 3 anys que no pots tornar a participar. Per tant, és important doncs, que la gent ho tingui molt clar. Primer la inscripció, després reps la resolució i després participar a les ofertes públiques.
6: Va. Un altre dels temes que genera més consultes és l'actualització anual del lloguer. Com funciona exactament aquest recàlcul segons l'IPC i com s'aplica?
5: Aquí també és important mencionar que només es pot aplicar, lògicament, una vegada a l'any, no diverses vegades, i el que cal tenir en compte és el mes que es va signar el contracte, el que en diem l'any contractual. Només es pot apujar el lloguer, l'IPC, en el mes que es va signar el contracte. Perquè moltes vegades el gener ja t'està trucant tothom de que em volen apujar el contracte o el febrer. La majoria de propietaris ho fan bé, que tampoc aquí no és, però sempre hi ha algú doncs, que ens truca per dir em volen apujar el contracte ara al gener. Doncs és quan va signar vostè el contracte, si el va signar a l'abril, l'IPC no es pot actualitzar fins a l'abril. Si el va signar al desembre, no es pot actualitzar fins al desembre. Per tant, això també és molt important tenir-ho clar, que no s'ha de pujar sempre al gener.
6: I en el cas de les persones a qui se'ls acaba el contracte de lloguer aquest any, aquest 2026, quins escenaris se'ls hi obren i què han de tenir en compte a partir d'ara?
5: Per a aquelles persones que el contracte els finalitza el 2026, el que hem de tenir clar és que encara s'aplica la llei de pròrrogues de la 24/2023. Vale? Per tant, encara, sempre que fos possible, lògicament, segons el que diu aquesta llei, encara es podrien acollir a la pròrroga d'un any fins al 2027. Vale? Per tant, les persones que se'ls acaba el contracte ara, que vinguin a consultar-ho si volen amb el contracte, i llavors revisem doncs, que compleix el que diu la llei a 24/2023 i encara es podrien acollir amb una pròrroga d'un any. Sí que és veritat que aquesta llei també preveu que si hi ha un acord entre les dues parts, doncs es pot tornar a signar un contracte nou a 5 anys amb unes condicions diferents. Vale? Però que a males, si no hi ha aquest acord, es podrien acollir a una pròrroga del 2027. I afegir doncs, que la llei nova, la de 11/2026, que es va aprovar al juny-juliol, però no recordo exactament la data, no entra en vigor fins a l'1 de gener del 2027. Per tant, només afecta els contractes que vencin a partir del 2027. Sigui per pròrroga tàcita, sigui per pròrroga forçosa, o sigui perquè era un contracte de 5 anys i és la seva primera renovació.
6: També rebeu consultes de propietaris que volen recuperar un habitatge perquè hi volen anar a viure ells mateixos o perquè hi vagi un familiar seu. Sí. Què hem de fer en aquest cas i quins requisits han de complir?
5: Bé, sí que s'han de complir una sèrie de condicions i seguir un procediment que ja està establert legalment. O sigui, al final tothom el pot recuperar per ús propi, per als familiars que corresponguin. Sí que és veritat que no es pot recuperar mai abans dels 2 anys de contracte. O sigui, si tu signes un contracte ara, no es pot recuperar el pis per ús propi en els primers 2 anys de contracte i a partir del segon any, fins al 5è, només es pot recuperar sempre i quan s'hagi pactat en el contracte. O sigui, en aquells primers 5 anys a no ser que estigui pactat en el contracte, no es podria recuperar per ús propi. Això també és important que ho sàpiguin tant propietaris com llogaters. Normalment el contracte ja ho especifica, eh? O sigui, no, ara tots els contractes ja diuen això, que els dos primers anys no, i que després doncs, es pot recuperar. Però és important doncs, també tenir-ho en compte.
6: Hem parlat molt de lloguer, Marta, però també rebeu moltes consultes relacionades amb els ajuts a l'habitatge. En aquest sentit, quines opcions té actualment una persona que necessita suport per poder assumir el cost de l'habitatge?
5: En el cas de l'habitatge, com que hi ha diferents programes, doncs és important també que a vegades doncs potser no ets favorable en el de preu assequible, però en canvi et pots acollir a algun altre programa, no? Doncs que això també intentarem assessorar. Doncs hi ha també preguntes sobre com rebre l'ajut a l'habitatge de lloguer, que això doncs, els derivem a Afers Socials perquè facin la sol·licitud allà. A través de joventut també hi ha programes per facilitar l'emancipació dels joves, per tant doncs aquí també els podem dirigir cap allà. Hi ha altres ajuts que ja no estan per l'accés a l'habitatge, sinó per és millorar l'habitatge i també ens demanen doncs, com el programa Renova, per exemple, o altres programes. I també doncs, informem i gestionem el programa d'accés al primer habitatge de propietat. Primer un model, ara en tenim un segon programa i que també doncs, a vegades els dius, mira, doncs potser et convé més buscar i fer una compra. No? Al final és intentar veure quina és la situació de la persona que ve a fer la consulta i intentar-lo assessorar de totes les opcions que té i dirigir-los cap a l'administració corresponent, sigui Afers Socials, sigui Joventut o sigui doncs, que qualsevol altra entitat.
6: I acabem amb una recomanació. Què diríeu a una persona que té un dubte sobre el seu contracte, el seu lloguer o un ajut, però pensa que potser no és prou important com per consultar-lo a l'institut?
5: Doncs que no hi ha dubte petit. O sigui, al final, a nosaltres la nostra recomanació és que consultin per qualsevol dubte, perquè al final és important doncs, que no es creïn malentesos, sobretot, i situacions d'angoixa per les persones quan reben cartes o quan se'ls hi fan depèn de quins... se'ls hi passa depèn de quina informació. I, per tant, tant si ets propietari com que si ets llogater, com si ets una immobiliària o un particular doncs que s'acosti a l'institut. Sí que és veritat que a vegades no podem donar la resposta que la persona vol escoltar. O sigui, a vegades dius, pues, és que marxo del pis i l'he pintat de colors i no el vull tornar a pintar de blanc. Doncs no, t'hem de dir que l'has de pintar de blanc si és que el contracte deia que havies de pintar-lo de blanc. Vale? Per tant, o sigui, que també hem de tenir en compte això, no? Que al final nosaltres el que fem és informar i orientar en tots els dubtes que puguin sorgir sobre habitatge, però que a vegades doncs, la nostra resposta és el que diu la normativa i no sempre és el que a vegades un mateix vol escoltar.
6: Doncs Marta Albert, directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquesta secció i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
5: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
7: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: De nou, una temporada més amb la nostra analista financera i de fons externs de Creant Crèdit Andorrà, la Sheila Toledo. Bona tarda, Sheila.
8: Molt bona tarda, Ricard.
6: Més de 2 mesos han passat des del darrer Ser Empresaris. Què ens pots explicar? Com anar l'estiu financerament parlant?
8: Doncs durant els mesos d'estiu, els beneficis empresarials, les guerres comercials, l'entusiasme per la IA han marcat l'evolució dels mercats. Però amb el darrere fons de la falta d'acord a Ormuz, el que ha portat ara a que els mercats tornin a ballar el ritme dels bancs centrals. Tant als Estats Units com a Europa, la inflació ha tornat a situar les pujades de tipus al primer pla i el mercat, els mercats van tancar juliol i agost amb biaix defensiu però positiu. De fet, en aquestes últimes setmanes, la represa dels intercanvis militars entre els Estats Units i l'Iran a l'estret ha impulsat els preus del gas natural a màxims des del gener del 2022, un més 140%, i també el del petroli per sobre dels $107, un increment del 72% en l'any, reactivant les preocupacions inflacionistes i portant les rendibilitats dels bons sobirans de les corbes fins a nivells màxims en resposta als riscos i a l'enduriment dels missatges dels bancs centrals. I és que en el discurs del president de la Fed, Kevin Warsh, a Jackson Hole, va reiterar el seu compromís de tornar la inflació a l'objectiu del 2%, reforçant l'expectativa d'una pujada de tipus a la reunió de la setmana vinent fins al 60% la probabilitat de que els torni a pujar. Per la seva banda, a Europa, el BCE, ha complert aquesta setmana les seves amenaces amb una alça adicional dels tipus amb 25 punts bàsics, deixant-los al 2,5, i la possibilitat de que els torni a pujar gana pes entre els analistes. En divises, el ien va superar el llindar dels $160, fet que va provocar que el tancament de nombroses posicions de carry trade, portant les reserves de divises al Japó a mínims rècords. En divises, el ien va superar el llindar dels $160, fet que va provocar el tancament de nombroses posicions de carry trade, portant les reserves de divises al Japó a mínims rècords. De fet, va necessitar de l'ajuda dels Estats Units per recuperar valors més normals. Amb tot, augmentaven les especulacions sobre una possible intervenció de les autoritats japoneses. Bueno, de fet, el governador del Banc de Japó també va deixar oberta la porta a pujades de més magnitud. Altres notícies destacades també serien l'acord entre els Estats Units i Venezuela per a 25 anys que permetrà desenvolupar diversos grans jaciments petrolífers que suposadament Donald Trump utilitzarà per emplenar les seves reserves estratègiques de petroli. I ja per últim, també destacaríem que els islandesos van rebutjar en referèndum una proposta per reprendre les negociacions d'adhesió a la Unió Europea en una votació que va acabar convertint-se en gran part en una disputa sobre els drets de pesca.
6: Llavors entenc, Sheila, que els mercats han tancat en positiu, malgrat tot.
8: Doncs els tipus d'interès han tornat en les darreres sessions a ocupar l'atenció dels inversors per la seva importància en el compte d'estalvis, la hipoteca, bueno, tots ho sabem, no? El cost de finançament també dels països i la valoració de les accions. Tota la resta ha passat ara a segon pla, i és que quan es mouen els tipus canvia amb ells l'atractiu relatiu de moltes de les classes d'actius. Tot i això, després de més de 8 mesos del 2025, els guanys de dos dígits continuen sent la normal entre els principals índexs bursaris. L'Eurostox europeu, l'Eurostox 500, ha guanyat més d'un 10%, on destaquem l'Ibex 30 amb un 17 o el FTSE italià amb un 19. I per la seva part, l'S&P 500 ho ha fet prop del 12%, mentre que els clars guanyadors han estat els emergents per sobre del 26% i Japó amb un alça del 28%. Com dèiem, sembla que quedar ara per ara la renda fixa té el major risc. En els últims dies s'han superat diversos llindars importants. Als Estats Units, la rendibilitat del Tresoria de 10 anys se situa en el 4,94, el seu nivell més alt des del gener del 25. El bo a 30 anys ha escalat fins al 5,35, malgrat les mesures poc habituals adoptades pel Tresor nord-americà per intentar frenar la pujada. De fet, els interessos del bo a 10 anys van assolir màxims de 15 anys a França, Alemanya, Austràlia, mentre que el Japó ho va fer fins a nivells més alts de 30 anys.
6: I per la pròxima setmana tenim a la FED, segons em deies, alguna cosa més a destacar, Sheila?
8: Doncs a la zona euro es publicaran les dades de producció industrial, les xifres definitives d'inflació de l'agost, mentre que Alemanya donarà a conèixer l'índex CIU de sentiment econòmic i els preus de producció. Als Estats Units, bé, com bé deies, la decisió de la FED serà l'esdeveniment més important de la setmana, però també el BOE del Regne Unit. I tot això doncs, ho detallarem en la pròxima secció.
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, ha quedat tot claríssim. Ens retrobem la setmana que ve.
8: Moltes gràcies, Ricard. Fins la setmana que ve.
9: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Crean llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Crean. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a crean.ad.
6: I donem pas a la previsió meteorològica.
10: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
6: Jordi Carbó, molt bona tarda.
11: Bona tarda. El temps que ha fet avui es repetirà de manera similar al cap de setmana. És a dir, farà molt de sol, veurem alguns núvols de tant en tant, però bàsicament molt de sol i temperatures una mica més altes. Avui hem superat els 25 graus a les valls del centre i sud del país amb més facilitat que ahir. Aquesta pròxima nit la temperatura baixarà ràpidament amb marca d'inversió tèrmica mínima Andorra-La Vella al voltant dels 10 graus, és a dir, una mica més alta. Després ens espera un dissabte amb molt de sol i les màximes ja arribaran fins als 26-27 graus. Diumenge, més del mateix, amb màximes ja properes als 30. De fet, és probable que la setmana vinent tornem a superar els 30 graus, però durant pocs dies, ja que a finals de setmana tornaria a baixar les temperatures amb possibles tempestes.
12: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil.
13: Assegur, sempre al teu costat.
12: Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.

0: I fins aquí els 7 empresaris d'avui. Ens retrobem, com sempre, d'aquí a 7 dies, a la mateixa hora. Passeu un bon cap de setmana.
1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.